0: Deu-vos un bon regal. Una festa de sabors de mar. Una mariscada a restaurant Guillermo. Amb el menú degustació de l'abadia. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, camarlans. De la costa empordanesa al plat. I ara la terrasseta davant del mar. Fins al 12 de setembre. Restaurant Guillermo. Passeig Mundet 57 de Sant Antoni de Calonge. 972-6505-64.
1: I tu em fas anar. Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
2: Tu.
1: Referents amb tu.
3: Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
4: Què tal? Molt bon dia. Aquest és un dels sons d'aquest divendres.
5: Avui ens podrem situar on vulguem, on tinguem més sospita de distracció o de mal ús del cinturó, i dos, perquè incorpora més prestacions. És a dir, pots veure el mòbil a la falda, que fins ara no el podíem veure bé, i ara el podem veure bé.
4: És el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explicant un nou mètode de detecció d'infraccions que estan estudiant per introduir a Catalunya i que faci més difícil utilitzar el mòbil mentre condueixes o que no portis cordat el cinturó sense que et detectin. Ho ampliem després de la informació més pràctica a aquesta hora. I el primer de tot és la informació del trànsit.
6: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
4: Com estan les carreteres? Vicenç Llorca, bon dia.
7: Bon dia, Sergi. Ara mateix a l'AP7 hi tenim un carril tallat a l'altura de Gelida en direcció Barcelona a causa d'un vehicle avariat. Ara mateix les retencions més importants, però, les trobem a les dues rondes d'entrada a Barcelona, sobretot amb circulació densa en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat, tot i que sense incidències destacades. Relar-se.
6: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
4: Pel que fa al transport públic, avui hi ha vaga Rodalia Renfe, convocada pel Sindicat Ferroviari Intersindical. La protesta afecta maquinistes i interventors de tot l'Estat. En convocatòries prèvies d'aquest sindicat, el seguiment ha estat del 2%. I ara el temps. Núria Cero, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Ahir va ser la jornada més càlida en aquesta quarta onada de calor. Es van assolir els 37 graus i mig a Viella. Avui les temperatures seran una miqueta més baixes i aquest cap de setmana el mercuri intentarà anar baixant cada dia una miqueteta. Avui esperem una jornada amb ruixats. De fet, abans de dinar ja tindrem tempestes al Pirineu i a la tarda també tindrem xàfecs que afectaran el massís dels ports. Aquest cap de setmana els matins seran tranquils, però a la tarda en zones de muntanya podrem tindre algun ruixat. Les temperatures ara mateix van des dels 17 graus a Girona, 22 a Lleida, 25 a Tarragona i 26 a Barcelona.
4: Trànsit estudia incorporar una nova tecnologia amb intel·ligència artificial. Aquesta nova eina ha de servir per detectar els conductors que utilitzen el mòbil i no porten el cinturó, i ho detectarà d'una forma més eficient, Eva Hidalgo.
9: És un remolc equipat amb càmeres i amb IA que analitza el comportament de conductors i detecta infraccions. Ja s'ha fet una prova pilot a la P7 i la P2 que ha detectat que entre el 3 i el 6% tenen el telèfon al volant. El director del Servei Català de Trànsit és Ramon Lamiel.
5: És mòbil a través d'un carro i ens podrem situar on vulguem. Incorpora més prestacions, és a dir, pots veure el mòbil a la falda, que fins ara no el podíem veure bé, i ara el podem veure bé.
9: L'objectiu és estrenar-ho entre el 2027 i el 2030.
4: La Sindicatura de Comptes toca el crostó al Departament d'Exteriors per no aprofitar el pressupost destinat a les delegacions que té la Generalitat arreu del món. Un informe d'aquest organisme alerta que els romanents d'algunes delegacions superaven fins al 50%, Laura Pons.
10: El que reclama la Sindicatura de Comptes és que el pressupost de les delegacions s'ajusti a les seves necessitats reals, i és que durant l'exercici del 2024 hi havia romanents de fins al 29% del pressupost de les despeses, i hi havia delegacions, 6 concretament, on aquests romanents superaven el 50% del pressupost. Per la Sindicatura de Comptes, aquestes xifres evidencien que la planificació pressupostària és poc acurada. A més, a En paral·lel a aquesta baixa utilització dels recursos, l'informe també alerta que les memòries de l'activitat del Departament d'Acció Exterior no són acurades, i és que només s'assenyalen tres objectius comuns en la majoria de les delegacions i no consta que hi hagi un fil conductor ni uns indicadors que permetin avaluar aquesta evolució.
4: Esquerra Republicana, Junts, Comuns i la CUP registren

0: una declaració institucional al Parlament per denunciar la censura que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha aplicat als mitjans de comunicació expedientats per informar sobre policies infiltrats.
1: Els partits creuen que es tracta d'un cas de censura evident i donen suport a la directa VilaWeb, Diari Balear i Salto Diario. Segons els grups parlamentaris, l'AEPD ha requerit aquests mitjans retirar contingut i els ha multat per difondre, diuen, informació personal dels agents.
0: El govern municipal de Girona, format per Guanyem i Esquerra Republicana, aprovarà avui el nou cartipàs gràcies a un pacte amb el PSC. Els socialistes s'abstindran de la votació a canvi de 5 acords. Marta Altimir.
2: Després de la sortida de Junts del tripartit, el govern municipal ha quedat en minoria amb 11 regidors de 27. Per això necessita el suport o l'abstenció del PSC, que té 8 representants. Finalment, aprovaran avui el cartipàs a canvi d'acords, com per exemple la continuïtat del cinema Truffaut, intensificar el control a l'empresa que s'encarrega de la neteja de la ciutat o la cessió d'uns terrenys al Ministeri de Cultura per construir un arxiu històric provincial. Abans d'això, Junts ja havia posat preu al seu vot, però finalment no han arribat a un acord.
0: De la seva banda, la Comissió Europea ha obert la convocatòria per finançar 7 gigafactories d'intel·ligència artificial de la Unió Europea.
1: Aquestes instal·lacions agrupen milers de processadors per entrenar i desenvolupar els algoritmes més avançats. Una de les candidatures és el projecte de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre. És Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
3: Catalunya ha presentat una proposta que és una proposta guanyadora, pensada perquè Catalunya esdevingui un referent en intel·ligència artificial, amb un objectiu que té el govern del país, que és que les oportunitats econòmiques en els sectors de més valor afegit estiguin repartides arreu del territori.
1: La Unió Europea preveu anunciar els guanyadors a principis de 2027.
0: I l'Ajuntament de Lleida, la Paeria, dona llum verda al polèmic hub cívic del barri de Balàfia, un espai social que donarà atenció a dones maltractades, persones sense llar i gent gran. És polèmic perquè genera rebuig en part de la ciutadania, que ho veu com un focus de problemes, especialment per part d'atenció als vulnerables. Maricel Benavarre.
4: L'aprovació del projecte implica la licitació de les obres per convertir les antigues escoles de Balàfia en un centre cívic multidisciplinar. El servei que serà més difícil de consensuar són els 25 dormitoris que es preveu destinar a persones sense llar. La dreta i l'ultradreta ja s'hi han mobilitzat en contra i tornaran, mentre al barri l'associació veïnal, que no s'hi havia mostrat mai en contra, va ara amb peus de plom abans de posicionar una opinió o una altra. Tot i aquestes reticències, la Generalitat, que participarà en el finançament dels 7 milions que costaran les obres, vol que el projecte sigui un exemple per a altres ciutats.
0: I us expliquem també que un home de nacionalitat espanyola de 82 anys, veí de la Sénia, al Montsià, va morir ofegat ahir en una piscina privada del municipi, segons ha informat Protecció Civil. El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís del succés cap a 8:15 del vespre.
1: El sistema d'emergències mèdiques no va poder fer res per salvar la vida de l'home. Segons Protecció Civil, 15 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany el 15 de juny. 9 persones han mort ofegades en piscines, entre les quals 2 menors de 6 anys i 5 en aigües interiors, com ara rius, llacs i pantans.
0: 7:58.
5: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
0: I a aquesta hora el que fem és saludar, com cada dia a aquesta hora, la Laura Estrada. Què tal, Laura? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Com esteu?
0: Avui aquí a Catalunya suposo que cal passar per Ceuta, és obligat.
6: Efectivament, ara de seguida anem cap allà i, de fet, també tindrem amb nosaltres l'Ivan Martín. Ell és investigador de la Pompeu Fabra i especialitzat precisament en tot el que seria la relació precisament amb el Marroc. Porta molts anys, de fet, estudiant el que està passant a Ceuta i també a Melilla. Serà una persona molt interessant d'escoltar per entendre també i dimensionar exactament d'on ve, què ha passat, què no ha passat, com estan aquestes persones. Això serà el tram informatiu de les 8. A partir de les 9, el que fem avui, que és divendres, és el joc de dues veritats i una mentida, aquell que us vaig explicar. Uh-huh. En aquest cas, aquesta setmana, és amb la Jèssica del Moral, l'Elisenda Carot i l'Imma Sust. Tres dones, cadascuna explicarà una història, una d'elles serà mentida, haurem de descobrir entre tots qui serà. I acabarem el programa fent cultura amb la Júlia Bacardit.
0: Doncs el que no és mentida és que a partir de les 8 la Laura Estrada presenta l'Aquí Catalunya, les emissores SER Catalunya, i a la SER continua l'Hoy por Hoy. Gràcies, Laura.
7: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

És estiu. Un sentiment molt fort, estem llorant tot, em fas perdre el mal, que vull sempre a prop i no pensar fins demà. Cadena SER i SER Catalunya. Ets la meua sort. Referents amb tu.

0: dia avui també en què veurem en escena el Barça de Hansi Flick amb el primer dels fitxatges que tindrà minuts, amb Karim Adeyemi aquest vespre, 8:45, Birmingham-Barça. Primer partit en obert i únic d'aquesta gira, perquè el de dilluns serà en principi a porta tancada, en què hi tindrem novetats en forma d'altes i també en forma de baixes. La pretemporada ens està seguint des d'Anglaterra, des de St. George's Park, el Nil Solà. Hola, Nil, com estàs? Bon dia.
1: Hola, què tal, TG? Molt bon dia.
0: Em porta giratòries també en aquesta concentració, perquè Marc-André Ter Stegen avui sí, sembla que serà el dia que abandoni la concentració del Barça per posar rumb a l'Ajax d'Amsterdam.
1: Correcte, falta de saber encara a quina hora abandonarà St. George's Park, si ho farà abans o després de que els seus companys marxin cap a Birmingham, o si pujarà al bus i el deixaran a l'aeroport perquè pugui agafar aquest vol cap a Amsterdam. Sembla que avui sí que serà el dia definitiu de la sortida de Marc-André Ter Stegen. Pel que ens expliquen, avui marxa, demà passa revisió mèdica. Important aquest fet, recordem que ha tingut lesions importants en els últims temps Marc-André Ter Stegen, i a partir de llavors ja podrà firmar la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Mitchell, amb qui coincidirà, amb qui jugarà a la Conference League. Amb una sessió el Barça acabarà pagant pràcticament el 90% del seu salari, però soluciona d'aquesta manera un problema que Flick no volia tenir de cap manera al vestidor. Mitchell el volia cap a Amsterdam, i sembla que finalment, després d'una mica d'incertesa d'ahir, algunes hores de guàrdia, i que Ter Stegen decidís que era millor volar avui que no pas ahir, doncs finalment marxarà cap a Holanda.
0: Terrada matinada és perdre el dia, ja ho saps, Nil.
1: Ha preferit dormir aquí tranquil·lament i avui aprofitar una mica el dia per acabar d'acomiadar-se als seus companys i poder volar cap a Amsterdam.
0: Pagar una nit per res, tontament. Doncs Ter Stegen marxarà, ho tindrem pràcticament definit, s'han solucionat aquells problemes que ens explicava el Sol de Vila de la diferència de fiscalitat entre Espanya i els Països Baixos. El Barça assumirà una part molt important de la fitxa, ja us ho explicàvem també, molt important. Ter Stegen sortirà i arriba, per fi, ara sí, un altre nom que hem anat explicant les últimes setmanes, que és Visibu, Nil, que avui, en principi, d'aquí uns minuts, ha d'estampar la rúbrica.
1: Sí, ha d'estampar la rúbrica al voltant de 2:15, de fet d'aquí a pocs minuts, perquè ens expliquen ja hauria passat inclús la revisió mèdica a Barcelona i es convertirà en el tercer fitxatge de la temporada pel Barça de Hansi Flick, un fitxatge que en principi ha de venir a fer un reforç a l'estil de Rooney Bargi, un futbolista que en principi compta que tingui dorsal del filial, però que estigui en dinàmica del primer equip i amb el qual hi ha moltes esperances posades. Recordem que el Barça finalment pagarà al voltant de 8.5 milions d'euros fixes, a més alguna tant per cent en variables, per un extrem que juga per l'esquerra, nascut el 2008, insisteixo, del que parlen molt i molt bé i amb el que diuen que pot ser un futbolista molt desequilibrant i important que pot tirar a terra la porta del primer equip ben aviat.
0: Un altre extrem que juga per l'esquerra.
2: Ja en tenim tres,
0: per si anàvem curts. El Barça, mentre està a l'estatge de pretemporada, ha estat notificat de la denúncia de l'Atlètic de Madrid per acusant-lo d'haver negociat amb Julián Álvarez mentre té contracte en vigor. Sol de una denúncia que el Barça no hi veu més recorregut per això.
2: No, és una denúncia, com deies ara, de l'Atlético, presentada després d'aquelles declaracions de Julián Álvarez, dient que volia marxar a l'Atlético i que millor que acceptessin una oferta de sortida. El Barça s'ha notificat per la Federació Espanyola, no li veuen més recorregut. Ja va haver una denúncia similar quan el Barça va voler fitxar Griezmann, finalment el va poder fitxar, també de l'Atlètic de Madrid, que no va tenir recorregut. El que ens diuen és que, evidentment, presentaran al·legacions. L'Atlético diu al Barça que no té proves de res, que el Barça no ha estat a darrere d'aquelles declaracions de Julián, que l'Atlético sí que diu que el Barça va estar a darrere d'aquelles declaracions de Julián. El Barça diu que això no es pot provar i no tindrà recorregut i, per tant, estan molt tranquils.
0: I el precedent del cas Griezmann, no?, que va quedar en 300 euros, que fins i tot l'instructor contemplava l'opció de tancar el Camp Nou un partit i tot plegat, però que com que no hi havia proves d'haver negociat abans,
2: no, exacte,
0: i que com a molt les converses havien sigut quan Griezmann ja havia notificat a l'Atlético que volia sortir, i això va quedar en 300 euros.
2: Sí, sí, el Barça considera que va quedar en no res i que això quedarà exactament igual.
0: La plana major encara és aquí, perquè la porta per qüestions de salut està fent repòs, perquè Rafa Juste encara no havia anat cap allà, perquè Deco tampoc encara ha trepitjat la concentració del primer equip. Per tant, imagino, Nil, que això a Anglaterra ha tingut poca incidència, no?, aquesta notificació.
1: Sí, no, Rafa Juste sí que va arribar a Anglaterra. Pel que ens expliquen,
0: si arriba, si fa no fa l'hora, Juste a Anglaterra i la notificació al Camp Nou.
1: Correcte, així va ser. I Deco, que està evidentment aquí a Barcelona encara per al fet de poder firmar amb Jesse Bissimo, s'espera, no, de fet, doncs han descartat que acabi arribant a Anglaterra, però és veritat que havia d'arribar dimecres, estem a divendres al migdia i encara no ha arribat. Pel que fa a la denúncia, ens diuen, com ha dit Solde, que no creuen que hi hagi recorregut, i inclús a la pròpia denúncia que és l'Atlètic de Madrid, en aquest escrit, diu que és difícil de provar el que ells diuen, que és difícil de provar que el Barça estigui darrere d'aquestes declaracions de Julián Álvarez. Per tant, bueno, poca preocupació o nula, s'estudiarà fer al·legacions, però com ha explicat Solde, que no creuen que vagi més enllà i que existeixen una denúncia en la qual tu diguis que denuncis una cosa, però diguis que és complicat provar-ho, ja ve una mica a dir que és com pot acabar aquesta denúncia.
0: Doncs ara ja centrats en l'amistós d'aquesta tarda, d'aquest vespre, són 3:15 hora catalana, a més del debut de Adeyemi, que esperem d'aquest partit, Nil, hi havia jugadors que arribaven tocats a l'estaix, d'altres que s'han incorporat més tard, qui veurem i qui no veurem?
1: Doncs en principi la gran atracció del dia és poder veure Karim Adeyemi, més enllà de futbolistes del filial que estan destacant, Brian Fariñas, Ebrima Tunkara, veurem què passa amb Hamza Abdelkarim, perquè no, Flick no té davanters. En principi del primer equip Rafinha no ha de tenir minut, recordem que va arribar tot just abans d'ahir, va fer una mica d'entrenament, activació ahir amb el grup, però després va fer treball específic. Balde, que ha superat els problemes musculars, molèsties que tenia a l'esquena, tampoc se l'espera per poder jugar, amb ganes de veure, per exemple, futbolistes com Héctor Ford, que en principi ha d'acabar sortint cedit, però que pel que ens diuen fons propers al club, estan contents amb el seu canvi que ha fet a nivell de maduresa. També altres jugadors com, per exemple, Jofre Torrents, que podria acabar fent les maletes i marxar cedit a l'Àjax, però que també amb la falta de Valde Cancelo avui també se la podrà veure. En definitiva, molts futbolistes que volen guanyar-se una oportunitat al primer equip. Està complicat perquè no hi ha opcions, perquè Hansi Flick té bastant atapeïda la plantilla, però Bernal, Casado i companyia, que també hi seran, sobretot amb ganes de veure Marc Bernal, que ha d'assumir un rol importantíssim després de la lesió de Frenkie de Jong.
0: Gràcies, Nil.
1: Una abraçada.
0: De seguida parlem també del Madrid, que ahir la nit tancava una operació llampec al fitxatge de Carlos Espida, el davanter centre del Llevant, després de també signar la venda de Gonzalo, 70% dels drets per 40 milions al Fulham. El Madrid juga demà a Àustria, està aterrant a Viena el nostre company Héctor González seguint l'equip, per tant de seguida connectem amb ell. Abans, un quart d'una, us expliquem què està passant amb la FIFA i amb el futbol mundial.
3: Què t'hi jugues?

0: veure, que si aquests temes de vegades costen d'entendre, sí. Imagina't a l'estiu. Intentarem ser entenedors perquè els oients sapigueu què està passant aquests dies. La FIFA, l'Infantino, ha proposat, té el projecte de fundar una empresa, crear una empresa per gestionar el Mundial de Futbol, i vendria el 20% de les accions d'aquesta empresa a inversors privats. És a dir, una empresa que valdria, estaria valorada en 20.000 milions de dòlars, el 20% serien uns 4.000 milions de dòlars que ingressaria la FIFA per vendre el 20% de les accions d'aquesta empresa. Això vol dir que cada federació, hi ha 211 federacions que integren la FIFA, ingressarien 20 milions d'euros d'aquí al 2030 i uns 20 més addicionals, i a partir del 2030 cada cicle mundialista anirien augmentant aquests ingressos fins que d'aquí 12 anys serien gairebé 90 milions els que ingressaria cada federació. I la FIFA ha donat fins al 19 de setembre, és a dir, menys de 2 mesos, a les federacions perquè decideixin si ho aproven o si deixen passar el tren i es queden sense. Això és el que des de dimarts ha anat sortint, dimecres la FIFA més o menys ho confirmava públicament, i la UEFA s'ha plantat. Ahir es va reunir i va fer un comunicat després explicant que, si això es fa, cap de les seves 55 federacions disputarien el Mundial. La CONCACAF també ha rebutjat la proposta, la Confederació de Sud-amèrica, l'Asiàtica també s'hi mostra contrària, totes li retreuen a Infantino que no les hagi consultat a les continentals com a mínim abans de fer-ho públic, també s'ha manifestat en contra el Sindicat de Futbolistes Mundial, el FIFPro, també governs, el britànic, el francès, l'espanyol de moment, o la seva federació que organitza el proper Mundial, no s'han pronunciat. I la FIFA respon aquesta matinada amb un comunicat en què diu que el projecte està simplement en període de consulta, que aquí ningú vol vendre el futbol, que és culpa de la premsa que s'hagi explicat abans de consultar les federacions en privat i que a més s'ha explicat malament, la culpa sempre acaba sent del missatger, i que, interpreto com a d'art a la UEFA, cap entitat es pot erigir en portaveu de les 211 federacions, tot i que la UEFA només parla per boca de les seves 55. Per cert, el diari AS fa avui un perfil interessant de qui seria l'inversor que vol comprar aquest 20% de la gestió del Mundial. És Joshua Kushner, que si el nom no us diu res, és el germà del gendre de Donald Trump, el germà del marit de la filla de Donald Trump, Ivanka Trump, que també té una part dels Grizzlies, té una fortuna molt gran, està a la llista del top 30 de Forbes, però hem vist la relació Trump-Infantino d'aquest Mundial i a ningú se li escapa la relació que pot haver-hi amb aquest inversor. Per tant, aquí hi ha dues potes. En què consisteix aquest model de negoci que vol obrir la FIFA i que ha provocat totes aquestes reaccions contràries a la resta del món del futbol, i les relacions que ja venen de lluny i com pot afectar això en el futur entre els màxims organismes del futbol internacional. Per això, primer de tot, Solde, saludem un dels executius del negoci de l'esport més rellevants del país. És soci, és co-CEO d'una empresa especialitzada en el negoci de l'esport com és Spodil, haver sigut també director comercial global del Barça, té experiències en altres empreses del món de l'esport, i és el Jordi Camps. Hola, Jordi, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Per poder-ho fer familiar amb altres operacions d'aquest estil que hem hagut d'anar explicant als oients, això que vol fer la FIFA seria una mica com el que ha fet el Barça a les palanques? És a dir, agafa un negoci, digue-li els drets de les teles, digue-li els productes de licensing i merchandising, digue-li Barça Studios, crea una empresa privada per gestionar-les i ven una part, o és directament pel valor que té el Mundial per la FIFA el que vol fer el Madrid a la següent assemblea, que és agafem un percentatge del club i directament el posem en mans privades?
1: A veure, primer de tot, gràcies per la trucada. Ho heu explicat molt bé, no? El que fa la FIFA és crear una filial on aquesta filial té tots els drets comercials i operatius i després posa a la venda a inversors privats. El tema és si s'assembla al Barça o a la Lliga, no ben bé, si l'estructura és totalment diferent, perquè el que està fent la FIFA és vendre accions d'una companyia. El Barça i la Lliga el que hem fet és el que diríem un deute encobert o participatiu, on té una data limitada, és a dir, al cap de 15 anys o 30 anys, el 100% de l'ingrés que sigui, en aquest cas drets de televisió, torna a ser el Barça. En el cas de la FIFA, ven accions que, segons sabem, no té data límit. El motiu que jo us preguntaria, o que preguntaria la FIFA, és per què ho fa, no? El Barça i la Lliga ho van fer per un estrès econòmic i per solventar pues el tema del fair play, el tema de que anaven a pèrdues i a més. La FIFA, aquest cicle mundialista, ha ingressat més de 15 bilions i ha tingut uns beneficis extraordinaris. I a no ser que sigui un tema més polític per una reelecció, jo poso en dubte per què es necessiten els diners que ara estan volent aixecar.
0: La UEFA reacciona en contra, la CONCACAF tampoc ho veu clar, la FC tampoc, els sindicats. Preguntat ràpid i malament, des del punt de vista d'aquestes associacions, on està la trampa en això que proposa la FIFA? Perquè, clar, la FIFA ho ven, òbviament, com pluja de milions per tothom, ingressos multiplicats per 4 o per 5 o per 10 respecte al que rebíeu fins ara. On està la trampa, aquí veuen els que s'hi posen en contra?
1: Bueno, que s'hi posen en contra veuen que realment un inversor que no ve del món de l'esport el que està intentant és rendibilitzar al màxim la seva inversió, no? Tu quan poses diners a una cosa, tu el que vols és que hi hagi un retorn. Quan tu intentes tenir el control d'això, el que diuen és que els inversors tindran el poder per intentar canviar el calendari en el pro del millor benefici per la FIFA. I això va en contra de les lligues nacionals, els clubs o les federacions, tant nacionals com internacionals o continentals. El que aquí s'ha de diferenciar, que jo entenc, és que la FIFA el que ven és la part comercial. No ven l'operativa, ni el calendari, ni les normes de joc. No? Jo et diria, us assimilo amb altres casos. No? La Fórmula 1 sempre ha sigut privada, amb Ecclestone, però la FIA regula, no? I després l'Ecclestone ho va vendre a Liberty. El que vol la FIFA, d'alguna manera, és que el braç comercial sigui independent, amb una injecció de capital, i després seguir regulant normalment. El que diuen els altres és, vale, tu tindràs uns inversors, però aquests inversors el que voldran és canviar el calendari, que anirà en contra dels jugadors, clubs i les federacions continentals.
0: La FIFA el que respon aquí en el seu comunicat és que els inversors no tindran capacitat de decisió. A partir de quin percentatge poden tenir la paella pel mànec aquests inversors? És a dir, clar, tindran només un 20%, per tant, el 80% no, però és suficient un percentatge així per dir no, és que tindré la capacitat de canviar aquest calendari o de totes aquestes pors que tenen?
1: Tal com està estructurat a dia d'avui, pel que he entès a la FIFA, no tindran cap capacitat d'influir en els calendaris ni competicions perquè es crea una societat que només té els drets comercials. La FIFA seguirà regulant els calendaris, els tornejos, ja sigui la Copa del Món, de clubs, de seleccions, les femenines, les de sub-19 i tal, com ella cregui. Sí que és veritat que el que diuen les altres és si tens un inversor et pressionarà a tu.
0: Aquest és el tema. Sí,
1: exacte.
0: Aquesta era la següent repregunta, però fins a quin punt l'inversor et pot pressionar? I entenc que li vendràs les accions a un inversor amb el qual hi tens una relació a fi o uns interessos que poden convergir. Per tant,
2: confiança.
0: Davant de les pressions d'un inversor amb el qual, permet l'expressió, ets col·legueta, és fàcil anar en la mateixa direcció.
1: Correcte. Això és el que hauria d'explicar molt bé la FIFA per tal de ser transparent perquè tothom ho accepti. Dit això, el que s'hauria de fer la FIFA, si al final s'aprova, és fer una licitació per a veure quin és el millor inversor amb les millors condicions que afecti menys el calendari del futbol.
0: T'ho dic al revés. En aquest tipus d'operacions, per la teva experiència, l'inversor, si no sap o no té molt clar que és molt fàcil que la FIFA, en aquest cas, li accepti les seves suggerències, deixa anar tan alegrement una quantitat de calés tan alta com 4.000 milions de dòlars?
1: És que si ho analitzes, la FIFA ingressa 15.000 milions. Si tu ets un accionista, si tu ets un accionista perpetu d'aquesta inversió, per un inversor és molt atractiu. El tema és que jo, repeteixo, no sé per què la FIFA vol aquests ingressos si ja és autosuficient gràcies al Mundial, no? Llavors aquí és, si us en recordeu, la Lliga va fer l'acord amb CBC, però CBC, els diners de CBC van destinats a infraestructures per millorar els estadis, els centres d'entrenament, la tecnologia dels clubs de futbol i el fair play. No? Hi havia un scope, no? un context molt clar on CBC es podia moure. En aquest cas, la FIFA encara no ho ha explicat del tot.
2: Jo estava pensant, i no hi hauria, poder no, poder dir que no hi hauria alguna altra manera de permetre una inversió externa o una quantitat de diners similar a la que vol posar aquest inversor o aquests inversors sense que es quedés un percentatge de propietat de res, és a dir, una mena de patrocini amb algun retorn? Això no sé
1: sí,
2: si seria viable.
1: De fet, la Champions League és especialista en això. Si us en recordeu, la Champions League durant més de 25 anys ha tingut una agència de màrqueting que ajudava a comercialitzar, que era Team Marketing, basada a Suïssa. Després aquesta la van canviar per Relevant, on bàsicament se li dona tota la comercialització a una agència especialitzada i aquesta agència especialitzada paga un mínim garantit que va en contra unes comissions. Llavors és un model d'agència on t'injecten uns diners que van en contra uns ingressos futurs i no vens res de la propietat, ni afecta el calendari, ni les competicions, ni res.
0: La pregunta que ha fet dues vegades en veu alta el Jordi Camps potser ens pot ajudar a interpretar-la en una resposta un dels periodistes espanyols que millor coneix el món de les institucions internacionals del futbol i les seves relacions. És el company del diari AS, Aritz Gabilondo. Aritz, què tal, com estàs? Buenos días.
3: Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Tú tienes una interpretación de por qué lo hace esto la FIFA? Si no tiene una necesidad de adelantar ingresos, porque los ingresos y beneficios que ha tenido en este ciclo mundialista son tan altos.
3: No, a ver, me ha encantado la exposición de Jordi, lo ha explicado todo perfectamente. Pues creo sinceramente que tiene que ver con la ambición, porque esos 15.000 millones que ha ingresado la FIFA en este ciclo mundialista se deben básicamente a toda la expansión que ha hecho con el Mundial. Ampliarlo a 48 equipos, que entren más televisiones, que entren más gobiernos, como son tres países sede, pues aportar también lo suyo. Yo creo que ha habido ese incremento, porque si lo comparas con los mundiales anteriores, creo que ha habido un incremento del 30 al 40% en ingresos, ¿no? O sea, que ellos han visto que esto pues es más rentable de lo que podría ser, y quieren sacarle todavía más partido. Pero claro, llega un momento en el que la ambición pues pasa un límite, ¿no? Que es lo que ponía en la UEFA en el comunicado, y que creo que es lo que realmente está haciendo que todo se le vuelva en contra Infantino, ¿no? Que está queriendo superar un límite, casi diría ético, vendiendo parte de una cosa tan no suya, sino nuestra, como es un mundial de fútbol que pertenece a los aficionados, que pertenece a los países, a las federaciones, y que, bueno, pues no puede caer en manos de ningún inversor. Esa es un poco la historia. ¿Que es rentable? Sí, evidentemente se le puede sacar muchísimo más dinero convirtiéndolo en otra cosa, pero yo creo que hay un momento en el que hay que poner límites.
2: Por cierto, no sé cómo interpretas, Aritz, la dimisión de Carlos Cordeiro, asesor de la FIFA, que lo leo en Ars, me lo ha pasado ahora Nuria Vilamala, que ha dimitido, un asesor de los más importantes de Gianni Infantino.
3: Pues muy potente esta noticia, porque era mano derecha de Infantino, y además, sobre todo en temas relacionados con el gobierno de Estados Unidos, con Trump. Él estuvo antes en la Federación Norteamericana, en la US Soccer, y había sido un pilar importantísimo en la relación Trump-Infantino. Y es que además el comunicado que ha emitido es durísimo, diciendo que no están absoluto de acuerdo con esta iniciativa de Infantino. Y bueno, se le está cayendo el castillo en Naipes, como decía yo ayer en el larguero a Infantino, porque ya no es solo la UEFA, que podrías pensar que es pues realmente su competencia más directa, porque tiene la Champions, porque tiene una salud económica pues fantástica año tras año, porque tiene realmente el torneo que todos querrían, que es la Champions League, sino que se ha sumado la CONCACAF, se ha sumado la Confederación Asiática también, y ahora hay una renuncia tan importante dentro de su propio seno como es la de Carlos Cordeiro. Así que me temo y creo que esto está destinado a que Infantino tenga que recular en algún momento, y vamos a ver cómo sale parado de todo esto, porque hay elecciones a la FIFA en unos meses.
0: Sí, en medio año tocan elecciones a la FIFA, vamos a ver cómo le repercute. También hablaba Jordi, ¿no?, de eso, de los intereses que pueden entrar en conflicto si los inversores aprietan para cambiar calendarios, etcétera. Es decir, igual que en el caso de la Superliga, que también hay un conflicto de quién se queda el pastel, quién lo quiere. También hay una parte de eso, de decir, no, oye, a mí es que el dinero por el dinero no, como UEFA, sino que yo quiero mi parte del pastel también por lo que hace a relevancia y prestigio de mis competiciones.
3: Evidentemente, porque al final, a ver, no se me ocurre que un inversor ponga 4.000 millones de euros sin poder meter mano. Es verdad que es un 20% respecto al 100%, pero ya estás dando pie a que puedan opinar. Y venimos, por ejemplo, de un mundial en el que una llamada de Trump ha hecho que un jugador pueda jugar un partido cuando estaba sancionado, ¿no? Y venimos de un mundial en 2022 que se jugó en invierno, cambiando todo el calendario mundial de las ligas, etcétera, etcétera. Así que obviamente ese es uno de los riesgos, y creo que por eso mismo pues no se puede pasar este filtro, porque realmente el fútbol quedaría en manos de oligarcas más que en manos de gente que pueda manejar el fútbol como siempre se ha hecho a través de las federaciones.
0: Bueno, ya vemos Infantino, la relación que tiene, pues llevó el Mundial a Qatar, de hecho vive allí después de haber adjudicado el Mundial muchos años antes, la relación que ha tenido con Trump, la que tiene con Marruecos, la vimos en la Copa África, y de hecho ahora mismo está en el aniversario de la coronación del rey Mohamed VI. Sigue un poco lo que empezó Blatter, que se le bautizó al inicio de visionario con los patrocinios, y Blatter acabó como acabó, pero lo siguió extendiendo con el Mundial en Asia, con el primer Mundial en África. Infantino ha querido seguir esta vía con el hecho de dar protagonismo a... si una asamblea, cada federación es un voto y hay 211, en Europa solo son 55. La carta de tanto de Blatter en su momento como de Infantino es, es que yo con el apoyo de las pequeñas ya me vale. ¿Puede Europa tener el peso para conseguir frenar esto, a pesar de que sea eso, prácticamente una cuarta parte de la Asamblea?
3: Bueno, Europa por sí solo no, por número de votos exclusivamente, pero yo creo que ha liderado una campaña a la que se están sumando las otras. Y bueno, mira, estaba leyendo ahora unas declaraciones del presidente de la Federación de Islas Comoras en África, que decía que si fuera europeo votaría en contra, pero que en su situación tiene que votar a favor. O sea, que es también un poco la doble vara de medir que hay en este asunto, ¿no? Claro, tú le dices a una federación como Islas Comoras que va a pasar de ingresar, qué sé yo, 3, 4, 5 millones anuales a tener un mínimo de 40 cada año, pues te dice que sí con los ojos cerrados, pero es lo que hay que medir, ¿no? Y sobre todo la UEFA es la que tiene que poner un poco la vara de medir en este asunto, porque realmente es que está en juego mucho más allá que unos millones de euros anuales. Está en juego, lo que decía antes, darle las llaves del fútbol prácticamente de un torneo como es el Mundial a grandes inversores y a gente que tiene dinero pero no tiene el conocimiento probablemente de lo que es el fútbol.
0: Si se han tomado como un ultimátum lo de hay que decidirse antes del 19 de septiembre, lo de ayer suena, si quieres ultimátum, vamos ultimátum para ultimátum el mío, yo no voy.
3: Sí, no, y además es que ese es el poder que tiene Europa realmente, o sea, no es el número de votos, es los votos que tiene, no es lo mismo, aunque valgan a todos los efectos igual en unas elecciones para la FIFA, que Inglaterra, España, Francia, Italia te dejen en la cuneta a que lo hagan otras elecciones, pues africanas en este caso, ¿no? Realmente yo creo que el poder de Europa está en que si sus elecciones se van de los torneos FIFA, pues se queda muy, muy tocado todo lo que es la estructura de FIFA, ¿no? Y ahí es donde tiene que lidiar Infantino, que por otra parte viene de UEFA, como todos sabéis, y debería tener realmente bastante más conocimiento de esto. Él, yo creo que se ha ceñido mucho a lo que es el poder político. Yo entiendo también esa labor, ¿eh? y ese punto, porque yo he visto a Infantino en acción en congresos, etcétera, etcétera, y es que es un primer ministro. O sea, es que no se le diferencia en nada a un presidente de un gobierno por cómo va, por cómo le saluda a todo el mundo, las medidas de seguridad, incluso el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Es muy... Al final, el ser presidente de la FIFA es un cargo que tiene muchos tintes políticos, pero creo que se ha pasado de rosca y que se ha olvidado de lo esencial de por qué está ahí, que es para regir el fútbol mundial. Y regir el fútbol mundial significa regir a las federaciones mundiales, más allá de los líderes políticos mundiales, que también tienes que bailarles el agua, porque evidentemente tienes que jugar en sus territorios, tienes que negociar con ellos contratos, etcétera, etcétera.
0: Acabo, Aritz, que te agradezco mucho que nos hayas hecho este rato. ¿Echas de menos que la Federación Española, en tanto que, bueno, campeona del mundo quizá un poquito en segundo plano, pero organizadora del siguiente Mundial, se haya pronunciado de alguna forma más allá de unirse al bloque de las 55, en España que tiene,
3: bueno,
0: que acoger la próxima... el gobierno entiendo que ahora tiene mucho más trabajo, pero la federación,
3: sí.
0: ¿No echas de menos que haya hecho un pronunciamiento singular?
3: El gobierno hace tiempo que está un poco desligado de todo el asunto mundial 2030, eso para empezar, más todo lo que tú dices que es cierto, igual no está para estos trotes ahora mismo. La federación creo que está en un problema serio, problema en el que no puede dar un paso en falso. A mí me parece que es lógico adherirse a la postura de UEFA, porque al final eres UEFA, tu presidente es miembro del comité ejecutivo de la UEFA y te tienes que ceñir, porque así van las cosas en este mundo. No puedes ir por tu cuenta, tienes que ceñirte a lo que piensa tu confederación, pero al mismo tiempo tienes que organizar un mundial en 4 años que es un mundial FIFA y te estás jugando muchas cosas. Entonces... yo, por una parte, entiendo que esté, pues, digamos, haciendo lo básico, que es firmar ese documento de UEFA, mostrándose en contra, pero tampoco puede hacer mucho más. La verdad, me pongo un poco en la piel de ellos porque, sinceramente, se podría meter en un problema.
0: Aritz, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido esta mañana en el Kitty Jugas.
3: Venga, un abrazo a todos.
0: ¿Vas a poder
3: a
0: descansar
3: Chao.
0: Un poco ahora después del Mundial y tal?
3: Sí,
0: ¿O veo que entre incendio y incendio te vamos a seguir aquí atracando?
3: Claro, es que está la cosa complicada. Fíjate, acaba el Mundial y estamos aquí de incendios. Pero bueno,
0: por
3: vamos
0: eso,
3: a intentar lo que podamos.
0: Por eso te lo agradezco especialmente, que siempre estás ahí para nosotros.
3: Muy
0: un abrazo.
3: Bien. Un abrazo, Jan. Chao.
0: Jordi, t'ha quedat més o menys respost, no? I tot i que entenc que podies intuir amb la teva experiència per on anaven els interessos de la FIFA.
1: No, sí, evidentment la política és un factor primordial, no? Jo torno a la meva primera pregunta, per què volen ingressar aquests 4.000 o 5.000 milions de cop i repartir-los a les federacions, i sí que és veritat que la federació és un vot i això és un tema polític important.
0: Clar, conclusió meva, volen aquest avançament perquè és una prima de fitxatge, no? És a dir, ja que m'aproves aquest pla, no només tindràs el que toqui quadrianualment, sinó que, a més, com a bonus, per donar-me el vot, tens aquest extra d'entrada amb els calés de l'avançament.
1: Però això sempre passarà, no? De la Lliga Espanyola també passava, el Madrid, el Barça, l'Atlètic de Bilbao estaven en contra de tot el moviment CBC i tots els altres clubs estaven a favor perquè ingressaven uns diners. I el tema és que la Lliga ho ha pogut estructurar molt millor del que sembla que està fent la FIFA.
0: Doncs Jordi, t'agraïm molt que ens hagis fet aquesta estona i l'explicació que ens has fet inicialment de com funcionen aquest tipus de negocis, què pot buscar la FIFA i quines pors tenen els que s'hi oposen.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies. Que passeu bon estiu.
0: Bon estiu. Solde, gràcies.
2: Home, a vosaltres, interessantíssim, com sempre.
0: Sí, interessantíssim, i per tant podreu recuperar-ho si ho heu enganxat a mitges, com sempre, a la xarxa social del que t'hi jugues, i si no, al web de Ser Catalunya. 12:37 gairebé. Anem posant-nos al dia, també.
4: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb l'Arnau Santero. L'Arnau, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: David Rai ha estat homenatjat a Vilanova i la Geltrú per la seva victòria al Mundial.
5: Sí, el porter de la selecció espanyola ha estat rebut al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ciutat on viuen els seus pares i el seu germà i regenta un negoci, per retre-li un homenatge arran del títol que va aconseguir el passat 19 de juliol amb la Roja i la Premier que va aconseguir amb l'Arsenal, sent escollit a més el millor porter de la competició.
0: El Sabadell jugarà dos amistosos en menys de 24 hores.
5: El primer, avui, contra l'Inter Escaldes, a les 8 de la nit, a Sant Oleguer, un estadi que, per cert, ha aixecat moltes crítiques per l'estat de la gespa i que ja ha causat la lesió de dos jugadors arlequinats. El Sabadell, a més, ahir va fer oficial el seu nou fitxatge de l'estiu. Es tracta de Gaston Vallès, que arriba lliure i ha firmat fins al 2027. L'uruguaià de 25 anys, a més, ja té experiència en la segona categoria espanyola, ja que la va disputar precisament amb l'Espanyol, la temporada 23-24. El segon d'aquests amistosos dels arlequinats serà demà, on es veuran les cares amb l'Andorra al CAR de Sant Cugat. Una Andorra que, per cert, segueix invicta aquesta pretemporada i que ahir va empatar 0 contra l'Europa, en el primer trofeu Festa Major d'Andorra la Vella.
0: L'extècnic del Girona, Mitchell, va visitar ahir l'Arguero i va parlar sobre la seva sortida del club català.
5: Sí, el recent entrenador de l'Ajax va lamentar la marxa de l'equip català sense haver pogut mantenir la màxima categoria, però ha volgut retornar l'amor que rep dels gironins.
6: Sí, bueno, es recíproco. Yo me he dejado todo allí y he dado todo lo posible por conseguir los objetivos en esos 5 años y también tengo la sensación de que allí se ha valorado mucho lo que yo he hecho y he crecido muchísimo a nivel de todo, como persona y como entrenador, y eso, pues bueno, siempre quedará en el recuerdo. Y claro, ahí clasificar al equipo para Champions con el año que hicimos, pues es un recuerdo imborrable.
5: També va criticar durament la gestió que està rebent el Rayo Vallecano i creu que els aficionats no s'ho mereixen gens. Un Rayo que, recordem, no podrà jugar a Vallecas i que el Leganés, a més, els ha dit que no els hi cedirà el seu estadi. Ja han iniciat per això contactes amb el Burgos, el Valladolid i l'Albacete.
0: Trista la situació del Rayo Vallecano per la història i l'esperit del club en mans d'aquesta propietat que fa anys que, sobretot, el nostre company José Palacio ens va explicant com gestiona l'entitat. En futbol internacional ens hem llevat amb una notícia trista. Fa poques hores hem conegut que ha mort el mite del Milan i de la selecció italiana, Franco Baresi.
5: Sí, tenia 66 anys i Baresi, com dius, una llegenda del Milan i del futbol italià en general, capità del conjunt rossonero i líder d'una generació que va convertir aquell equip en la potència del futbol europeu que coneixem ara. 23 anys al club, 15 com a capità, 6 escudetos, 3 copes d'Europa i campió del món amb la selecció italiana al Mundial d'Espanya el 1982. La llegenda de Baresi transcendeix absolutament el seu art com a defensa, fins al punt que el seu dorsal, el 6, està retirat al club de la seva vida, el Milan.
0: Tot baluar del que és un central líder de la defensa, sí, en la faceta defensiva, així com Beckenbauer s'agafa com a paradigma dels centrals que tenen vocació ofensiva i de treure la pilota i d'anar amunt, Baresi dels que aguanten la línia i en el cos a cos, de fet, en accions defensives, cobercís, i per xarxes veieu que l'anomenen cobercí, els joves. Jo tampoc l'havia vist jugar, encara que em veieu la barbeta blanca al YouTube, jo tampoc havia arribat a veure, no tinc records de Baresi de quan amb el Milan de Sacchi li disputaven el domini d'Europa al Dream Team del Barça, però Baresi és una figura important en el futbol defensiu a l'última dècada del segle XX. El Barça femení ha completat avui el primer entrenament de grup aquesta pretemporada, Ana Palet.
7: Sí, perquè fins ara els entrenaments s'han fet dividits en grups. Avui primer de grupal amb totes les jugadores, arrencat a les 9 del matí, obert als mitjans de comunicació, amb una xerrada de benvinguda a la temporada de Pere Romeu amb l'equip i l'estaf. Després, entrenament amb totes les jugadores disponibles, menys Aitana Bonmatí i Laia Alexandre, que fan treball al marge. Hi haurà 3 amistosos de pretemporada i cap més. El dia 12 contra el Montpellier, el Johan Cruyff, el 15 contra el City, i el 21 trofeu Joan Gamper. Un dels temes pendents serà triar qui completa l'equip de 4 capitanes després de la sortida d'Alexia Putellas. Això es decidirà quan estiguin totes les jugadores amb l'equip, és a dir, quan arribi la setmana vinent Caroline Nicoli.
0: Més enllà del futbol, demà comença el Tour de França femení, on hi debuta la nostra Paula Blasi.
5: Sí, la ciclista catalana arriba a la competició més important del calendari com a flamant guanyadora de la Vuelta. Tot i així, tot i partir com a debutant, tots els ulls del pelotón estaran fixats en ella. Aquest any es presenta un dels tours més exigents, a més, de la història de la competició, entre Lausana i Niza, amb el major número de quilòmetres i de desnivell acumulats. A més, coronats pel Mont Ventoux, el desenllaç que serà de la setena etapa.
0: 9 etapes té aquest any el Tour femení, per tant va creixent també el ciclisme quan competeixen les dones. En bàsquet, la Lliga CB ha canviat el criteri de la classificació a la Supercopa.
5: Sí, fins ara, a més del campió de Lliga, el campió de Copa i l'equip anfitrió es disputava el torneig del subcampió de la Lliga, mentre que ara ho farà el líder de la fase regular. El subcampió de Lliga, per tant, només entrarà en cas doncs, que hi hagi una vacant per repetició de campions.
0: I la penya ha fet oficial la renovació de Ricky Rubio, Ser Chávez.
8: Què tal, TG? Doncs sí, així va anunciar la seva renovació a les xarxes.
9: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
8: Amb el jo hi seré, el lema amb el que el club està anunciant tots els fitxatges, així que queda resolt el gran interrogant de l'estiu verdinegre. Ricky va tornar l'any passat, 16 anys després, i en el seu primer curs ha anat molt més enllà del relat emotiu, ha liderat l'equip fins a les semifinals de la CB i ha estat escollit en el segon millor 5 de la Lliga i en el millor 5 de la Champions. I aquesta és la gran notícia per la penya. Ricky va tornar a Badalona buscant un entorn on poder tornar a ser feliç jugant i un any després ho ha aconseguit i ara el veiem bé físicament, gaudint del bàsquet i sentint-se estimat. Així que el club renova el seu gran referent i la peça que eleva el sostre competitiu de tot el projecte.
0: Per això li hem demanat una opinió, una de les eminències esportives, si parlem de Badalona i de bàsquet. Ahir escoltàveu el Xavi Seixó a la graderia, avui li demanem al Xavi Ballesteros. Xavi, bon dia.
10: Bona tarda, Joan. La renovació de Ricky Rubio crec que constata dues coses molt positives. La primera, que quan ell va tornar la temporada passada destacant que volia tornar al club, tot el que el club li havia donat amb ell, no eren paraules, sinó que ho està demostrant amb fets, que és així, perquè ni la temporada passada ni ara ha prioritzat un aspecte econòmic en la seva continuïtat, sinó sobretot la seva felicitat i poder sentir-se identificat amb aquest joventut, amb l'ADN penya, amb l'ADN del planter, que és el que ell va viure. I després també crec que és molt important que més enllà del que viurem aquesta temporada, amb aquest tàndem màgic de veure junts Ricky i la Provítola, crec que hi ha una cosa molt important que no és de present, sinó que és de present i de futur, que aquest any donarà molt a la pista, però que sobretot aquesta identitat i aquesta fidelització que té amb la penya, estic convençut que continuarà en els pròxims anys, des de la pista i després des de la gestió. Per tant, tothom surt tranquil, tothom pot estar tranquil, perquè el bàsquet verd i negre i el bàsquet català continuarà amb una figura molt important com és Ricky al capdavant.
0: Gràcies, Xavi. I una última connexió, perquè tinc el Héctor González ja a l'avió. Les cobertures a l'avió són complicades, eh, Acer? Doncs de seguida a veure si podem connectar amb ell, perquè, sí, a veure, Héctor, què tal, com estàs? Buenos días.
11: Hola, TG, què tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Vamos a rezar, que ya sé que estás de viajes con este partido que juega el Madrid en Austria, pero es que ayer nos contabas la salida de Gonzalo y por la tarde, pim, pam, media hora, y fichado Carlos Espíritu Levante.
11: Sí, operación relámpago. Una vez que el Madrid tenía esos 40 millones en caja por Gonzalo, empezó a buscar, a peinar el mercado, buscando un delantero suplente que pueda tener el rol que tuvo en su día, por ejemplo, Joselu. Lo encontró rápidamente en Carlos Espí, que estaba negociando su marcha a la Premier League por el pago de su cláusula. El Levante necesitaba ese dinero con celeridad. Había varios clubes interesados. Nos contaba nuestro compañero de Radio Valencia, Javi Teruel, que el Hull y el Brighton tenían muy avanzadas las negociaciones, pero claro, una vez que llama el Real Madrid a tu puerta, separa todo lo demás y pues eso, al filo de las 10 de la noche se hacía oficial que Carlos Spi era nuevo jugador del Real Madrid por esos 25 millones de euros. Firma hasta 2031, 5 temporadas. Ya se está entrenando en Valdebebas hasta ahora a las órdenes de José Mourinho y veremos, puede que suene muy precipitado, pero está en condiciones y podría entrar en la lista de convocados para debutar mañana en ese partido en Klagenfurt, en Austria, contra la Fiorentina.
0: Te dejo que si no te van a reñir con el móvil encendido en el avión. Héctor, gracias.
11: Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Vinga, va, tres quarts d'una, ens tirem a la piscina.

0: A la primera, com sempre, tu, rapidíssim. Col·lapsat, ells deixarem un telèfon a cada orella. Ja tenim el primer oient que ha trucat. Què tal? Bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
1: Òscar.
0: Hola, Òscar. Des d'on truques?
1: Des de Sabadell.
0: Des de Sabadell. T'enganxo de vacances, Òscar? T'enganxo com t'enganxo?
1: No, encara no, encara et queda una setmaneta.
0: Encara una setmaneta, eh? On treballes?
1: Sí, a Sabadell, amb una impremta.
0: Amb una impremta. Per tant, et fem companyia els matins i espero que estiguis
1: sí,
0: fresquet.
1: Sí, això sempre, això cada dia.
0: Que estiguis fresquet. Sí, Òscar, sí. Doncs, felicitats perquè has sigut el més ràpid. T'emportes 4 entrades per anar al Parc Aquàtic de Port Aventura. Amb qui?
1: Amb la família.
0: Doncs escolta'm.
1: Amb els dos nens i la dona.
0: Mira, clavades, doncs. Perfecte.
1: Sí, sí, això sí.
0: Òscar, gràcies per escoltar-nos. Que tingueu un bon estiu. I ara quan agafis vacances, gaudeix-les, desconnecta, però si ens vols aquí ens tindràs.
1: Sí, això sempre.
0: Una abraçada forta. No pengis que la Sierra t'agafa les dades, val? Perquè t'arribin les entrades.
1: Vale, gràcies.
0: L'Òscar se'n va a remullar-se al Parc Aquàtic de Port Aventura i ens llancem a la piscina perquè l'Aia Pujals, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Comencen els europeus de natació a París i totes les mirades centrades, com sol passar, de manera molt especial en l'equip de natació artística.
2: Exacte. L'europeu comença el 31 de juliol al 5 d'agost, en aquest cas el de natació artística. Hi ha 13 convocades a l'equip d'Espanya, de les quals 6 són catalanes, entre elles Iris Tió, Paula Ramírez, Meritxell Ferrer, Mireia Hernández, Carla Lorenzo i Denis González. I aquest matí hi ha hagut la primera prova, que era una preliminar. L'Iris i la Lilo en el duet han acabat primeres, per tant, de moment, bones notícies. Vam poder parlar fa una setmana, abans de que marxessin cap a París, amb l'Iris.
0: I podem escoltar aquesta conversa, perquè aquesta tarda té les dues primeres finals, a 6:45 al solo, a 8:00 del vespre per equip, les dues rutines tècniques. Iris Tió, amb les seves sensacions abans d'aquest europeu, asseguda al car tranquil·lament amb la Laia Pujals.
3: Amb força i sense por.
4: Entesos de papers?
3: Què t'hi jugues?
2: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, estem aquí amb l'Iris Tió, la nova sensació i líder d'aquest equip de natació sincronitzada, pocs dies que comenci l'Europeu de París. Iris Tió, què tal? Bon dia i benvinguda al Que t'hi jugues.
5: Hola, què tal? Molt bé.
2: Com estàs tu? O sigui, com et veus tu a nivell individual de cara a l'Europeu? Perquè fas 7 rutines, són moltes rutines. Físicament com et veus i sobretot anímicament també com et veus?
5: Doncs estic contenta perquè em sento preparada, que al final 7 rutines costa d'estar a tope en totes, però últimament, el bo d'aquesta temporada és que hem competit poc, però hem posat molta atenció a la preparació física i finalment ara em sento preparada per competir en les 7 rutines i això, molt contenta.
2: I com gestiones, no, ara t'he presentat com la líder d'aquest equip, no? Tothom t'està posant aquesta etiqueta, tu et veus líder o com gestiones, no, que tothom posi una mica el focus en tu?
5: Doncs, aviam, estic contenta perquè sempre el meu somni era com ser la millor, no, de sincro, i la veritat és que aconseguir-ho doncs em fa molt feliç. Sí que és cert que després del Mundial i potser fa uns mesos estava una mica més obsessionada o no estava tan com... Estava més preocupada potser d'això del que podien pensar la gent o de si fallava, què passaria. I em va passar just abans de Pontevedra, no? Que estava més pendent de si fallo, si no quedo primera, doncs hauré fallat, no? I crec que ara he pogut canviar aquest pensament i ara ja simplement doncs, ho vull fer bé, m'ho vull passar bé, que és per això que vaig començar a fer sincro i estic més tranquil·la.
2: Clar, perquè venies d'un Mundial on t'emportes 3 medalles d'or, 3 de bronze, on el teu nom està tot arreu, no? I de cop gestionar, tornar a repetir això, no? Va fer una mica de bola.
5: Sí, exactament, perquè ningú s'esperava, no?, que passés això, però també molt contenta d'haver-ho aconseguit perquè això també em dona com motivació de que puc aconseguir-ho i em motiva molt de seguir entrenant a tope i d'aconseguir coses molt més grans.
2: D'entre totes les rutines, segurament la que tothom té més ganes de veure és l'acrobàtic, que ens l'heu ensenyat. Quines creus que són les parts més difícils i que heu posat més el focus a treballar?
5: Doncs hem posat molt el focus a la part d'interpretació, perquè és una cançó molt xula i també que, clar, normalment quan fem una acrobàcia és important frenar les corrents que hi ha per sota l'aigua, no sé què tal, enfonsar-nos i fer bé l'acrobàcia. Doncs hem intentat clar, amb la música potser no quedava bé aquesta frenada, no? Llavors ho hem intentat enllaçar tot bé i té més complexitat, no?, de fer després bé la pujada, perquè està tot molt enllaçat, molt connectat i és molt maco de veure, però també és molt complex de nedar.
2: De fet, a Pontevedra, que era quan l'estrenàveu, no?, l'últim minut us va robar potser aquell or que volíeu. Heu treballat també tot aquest tema, doncs, d'estar concentrades fins a l'últim minut perquè això no passi a París?
5: Sí, ho hem treballat moltíssim. L'Andrea ja s'ha assegurat que això no torni a passar. Vam fer allò que fem als reptes el divendres, doncs un va ser d'aquest, no?, sota pressió, i ho hem anat fent moltíssim i jo crec que estem preparadíssimes.
2: Jo que ho he vist avui, té una pregunta, i és què creus que ha de passar perquè no us endugueu l'or? Perquè visualment és molt espectacular i si surt com avui l'Andrea no parava de repetir, no? Això és un 10, això és un 10, això és un 10.
5: Doncs aviam, nosaltres, no, o sigui, els jutges decideixen, no? Però nosaltres sí que fem, doncs, al màxim les pujades perquè el més alt és possible, el més recte possible, i ho intentarem fer al màxim i ojalà surti tot bé.
2: Abans t'han preguntat per la participació de Rússia i tu has dit que tens ganes perquè creus que elevarà el nivell, no?, de la síncrona un altre cop. Creus que potser aquests anys ho has sentit una mica més descafeinat perquè les russes no formaven part de la sincronitzada?
5: No, tampoc ho he sentit descafeinat perquè també hi ha hagut un canvi de reglament i és cert que l'any passat Rússia va competir i no estava molt al seu màxim nivell, crec, però també perquè tots ens hem hagut d'adaptar, no? I ha sigut interessant veure com, doncs, potser Rússia, que sempre són molt així, doncs no s'han adaptat bé al canvi, no? I llavors, però bueno, ara suposo que estarà millor, també ha canviat d'entrenadores i tal, però bueno, és que és això, al final que facin el que vulguin una mica, que nosaltres seguirem treballant amb el nostre i crec que tenim coses molt diferents que portem a la natació artística. Nosaltres aportem aquesta part artística, d'energia, de connectar amb el públic i la gent, i Rússia, doncs, portarà més execució, més super, coses super netes, però bueno, nosaltres això, centrades en nosaltres i amb ganes de donar el nostre màxim.
2: De fet, d'alguna manera, no, les xineses i les russes sempre han sigut les tops en natació artística. Espanya havia, no, tingut els seus moments, però ara és veritat que vosaltres aconsegueu una cosa, que és que tothom estigui pendent de la natació artística, que tothom sàpiga quines rutines feu, que tothom sàpiga qui és Iris Tió. Creus que heu ajudat a que la natació artística, doncs, la gent s'hi agafi més?
5: Sí, jo crec que sí, que això és una feina que ha fet molt bé l'Andrea Fuentes, com de mostrar als mitjans, no?, de que sempre vinguin, d'intentar arribar al màxim de gent, i crec que és molt positiu per l'esport i per la societat en general, perquè a vegades, doncs, es perden esports perquè no hi ha molta això, projecció mediàtica, i crec que ho està fent molt bé i estem molt contentes d'arribar a tanta gent.
2: I ara em parlaves de l'Andrea Fuentes, segurament sigui un dels motius, no?, pels quals tot això està passant. Com és ella com a entrenadora? És a dir, què us ajuda més? Quina és la cosa que diries? És que l'Andrea, això és el millor que té com a entrenadora.
5: Per mi és la millor entrenadora.

0: és el millor que té com a entrenadora?
1: Per mi és la millor entrenadora del món que hi ha hagut, o sigui, que he tingut mai. O sigui, per mi és un 10 en tots els sentits. Potser el que m'ha creat més l'atenció és aquesta cosa que té de dir-nos les coses positives que fem, de reforçar-nos, perquè arribem al campionat amb confiança i no cagades, saps? I això crec que és molt positiu. I després també és això, com aquest balanç, aquesta balança entre la bogeria, passar-nos-ho bé i tal, i després també currar i fer els sensers que toquen i el físic que toca.
0: Clar, perquè una de les coses que més fa destacar l'Andrea és, per exemple, els reptes dels divendres, no? Que d'alguna manera us ho passeu bé, però al mateix temps també treballeu coses que heu de treballar, no?
1: Exacte, o sigui, és això, simplement no ens ho passem bé, no? Que a vegades dona aquesta sensació, simplement ens ho passem bé, però hi ha molt esforç a darrere, no? I l'Andrea ens inculca això, no? Que ens ho podem passar bé, però sempre esforçant-nos al màxim.
0: D'alguna manera ha canviat una mica la mentalitat de que al final també sou persones i que podeu fer coses de persones, encara que després les 8 hores a la piscina heu d'estar concentrades.
1: Sí, exactament. Nosaltres hem de... A més, com millor estiguem fora a l'aigua, millor rendirem a l'aigua. I això crec que ho té molt clar l'Andrea i el Víctor.
0: Com gestiones tu i creus que gestiona el grup aquest fet de que al final neu 13, competiu 9, no? Que al final d'alguna manera, competiu 8, perdona, esteu sempre competint entre vosaltres, no?
1: Sí, clar, això com que ens dona molt aquesta cosa de saber gestionar la frustració i aquests moments difícils. És complicat i no és fàcil i sempre hi haurà algú que potser ho passarà malament, però és això, és intentar-ho mirar de la millor manera possible. Si tu t'has esforçat al màxim, tens la teva satisfacció personal, que és el més important, i doncs no ho sé, saps? O sigui, al final, si tens la teva satisfacció personal, que és el que compta.
0: Doncs moltes gràcies, Iris. Esperem que tornis aquí amb moltes medalles i molta sort a París.
1: Moltes gràcies.
2: Totes les mirades posades en Iris Tió, de qui la seva entrenadora diu que té potencial per ser la millor de la història. També elogis d'Iris Tió cap a Andrea Fuentes, Laia, que també us va atendre i va posar també molt l'accent en com gestiona aquest col·lectiu.
3: Exacte. Sobretot explicava que no havia sigut fàcil gestionar aquesta pressió externa, com tampoc gestionar les competències i egos que neixen en l'equip. Recordem que són 13, però només en competeixen 8 i que, per tant, tota l'estona existeix aquesta competició que pot acabar sent negativa. Una feina que ha estat una obsessió per l'Andrea.
4: És el que més m'ha costat amb aquest equip, aconseguir que admirem el company. No ens frustrem perquè jo no tinc el que ella té o el que ell té, sinó que quina sort que tinc que tu tinguis això que jo no tinc, que pugui aprendre directament de tu aquí al costat. I també el bo que ha sigut de veure que cada un dels membres tenia alguna cosa que aportar que els altres no tant, i com deixem de comparar-nos i tenir egocentrisme i arribar a admirar-nos d'uns als altres.
2: Estarem molt pendents de com li va a l'equip de natació artística en aquests europeus. Avui les dues primeres finals, els europeus en què tornen les russes, que havien estat vetades els últims anys després de la invasió del seu país a Ucraïna. Acabem amb una bona notícia, que és que el president del Barça, Joan Laporta, ja ha sortit de l'hospital. Ell mateix ha fet un comunicat a les seves xarxes en què explica: ja m'han donat l'alta, cap a casa, amb tres exclamacions després de cada frase, amb el seu to habitual, optimista i enèrgic, en què amb tres paràgrafs molt llargs agraeix l'atenció que ha rebut per part de tot el personal mèdic, des dels que l'han tractat el dia a dia fins als màxims responsables dels hospitals, pel tracte mèdic, pel tracte humà i per la confidencialitat. Fins aquí el que t'hi jugues d'aquesta setmana. Pausa, butlletí. Està parlant Pedro Sánchez des de Ceuta, després de l'arribada massiva d'emigrants. Per tant, potser el butlletí és una mica més llarg del compte en funció del que estigui tenint el president del govern, però encara que s'allargui, no patiu, que després arribarà la treva. Bon cap de setmana a tothom.
5: Què t'hi jugues?
6: Cadena SER. Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més, del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest, aquí l'estiu sona diferent.
7: Dóna't el gust d'estrenar cuina. A les rebaixes Movalpa gaudeix de fins a un 25% de descompte en els teus mobles de cuina només fins al 31 de juliol. Disseny, qualitat i solucions a mida per la teva llar. Visita'ns a Girona, carrer de Barcelona 133. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
8: Cabells secs, encrespats, arrissats sense definició? Vine a Veg Hair a Girona, la botiga amb els productes i material per tot tipus de cabell i mètode curly. Marques coreanes, tractaments, tints, planxes, assecadors, superpreus i descomptes tot l'any.

0: nuestro pan. Jo crec que una miqueta de pena amb aquesta cançó fas, no? De... Sí, sí. Jo de veritat que si fora rica no el demanaria 10 euros, però...
1: I hi ha un meme que no sé si heu vist, que és de Robin Hood, de dibuixos, que era el Robin Hood disfressat com de pidolaire, mm-hmm. I que això també jo el feia servir molt, que és clau de... Dame dineros, dame dineros.
2: Que és un pidolaire.
0: I la tercera...
1: El que demana.
0: Ah, vale. La tercera i última... Ja és... Bueno... És una paraula brutal, jo tampoc la tenia en el meu... Torna-ho a dir?
1: Com pidolaire.
0: Pidolaire. Pues la tercera ja és de pidolaire màxim, i és per quan s'ha passat de castany oscur i no hi ha paraules que valguen. Ja passem d'indirectes i anem completament de cara.

0: no hi ha directes que valguen.
1: Aquí estem parlant de 500-600 euros, per enviar aquesta cançó. Ha de ser una cosa forta.
0: No, no, però ja no és ni la quantitat, és el temps. Perquè si ja t'he demanat un bízum, imagina't, de 20 euros tres cops, tia, no me seas rata immunda animal rastrero.
2: Es pot fer lo de sol·licitar un bízum.
0: O sea, tu això ja és violent.
2: Sol·licitar, sí. Però a mi és que algun cop que m'ha passat i és com, ai, no sé, és que no em trobo jo allà.
1: I de fet, el 2026 tindríem la versió d'aquest any, d'aquest ratat de dos pates, que seria la perla de la Rosalia. Encara també. Que parla de temes de sentiments, però sempre es pot ficar de la perla. Sí.
3: De fet, ho diu.
0: De fet, sí. Ja que tenim així el Marc Tarrida, Marc Tarrida, quin és el teu mínim per demanar un bízum?
4: Ho estava pensant.
0: Ah.
4: Buf, és que ara no vull quedar malament, però... 4.
0: Bueno, 4 està bé.
4: 4 te'ls puc demanar.
0: Està bé, veus? Però... Els catalans que ens agraden són aquí.
4: He de dir, però, que normalment convido més jo del que... És dir, m'agrada més anar a pagar jo abans de dir, tranqui, ja convido jo, que no pas que em convidin.
1: I Marc, ajuda una mica els catalans, que aquí m'han donat pals per tot arreu. Però no som tan garrepes, com diuen.
2: Però és que no és el català, no està tu, també.
4: jo crec que cada vegada menys, no?, generacionalment. Jo crec que no som tan garrepes com potser la llegenda ha volgut fer-nos creure.
2: No, i de fet, o sigui, jo vaig fer una secció aquí a l'Aquí Catalunya i el que vaig dir és que jo admirava aquesta capacitat d'estalvi de controlar els diners.
0: Sí, sí,
2: eh?
0: Sí, és molt admirable. Pues mireu, ara marxem uns minutets i ja tornem amb la secció del Marc Tarrida entre cametes.
5: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la Cadena SER i SER Catalunya.
6: Cadena SER. Ràdio Girona. Cadena SER.
7: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
8: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
7: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
8: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
9: Si estos idiotas supieran...
10: Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
11: Sabies que amb Servei Estació la calor la surfeges? Passa-li pel damunt amb un aire condicionat portàtil. A Servei Estació hi ha el que millor s'adapta al que busques. Te l'emportes i ja tens aire condicionat el mateix dia. No cal instal·lació, ni obres. I refreden de forma ràpida qualsevol habitació o estança de la casa. Servei Estació Girona. Sèquia 20. Surfeix a la calor.
12: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
13: Arena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de SER Catalunya.
14: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
15: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
12: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la Cadena SER i SER Catalunya.
16: Què t'hi jugues?
17: Dos som companyia. Tres som múltip. Tres som millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
2: Bona tarda, Marta Rida.
4: Bona tarda. Trobo que mai deixeu sonar aquesta cançó tant com la Núria Feliu es mereix. Però un dia la deixarem sencera.
2: Un dia la deixem sencera i traiem 5 minuts de la secció.
4: Ja la faré més curta, la secció, no passa res.
2: De què vens a parlar-nos avui?
4: Bueno, avui vinc a parlar-vos d'una història que confirma que la realitat supera la ficció. Perquè avui tindrem òpera, teatre, amor, desig, sexe i traïció.
0: Uau!
2: I on podem trobar totes aquestes coses barrejades, a més de la meva vida?
4: Oh!
2: Drama!
4: És veritat, perquè eres xica òpera, de tant en tant.
2: Bueno, jo t'anava a dir soc xica dramàtica, més que xica òpera.
4: Bueno, però alguna òpera o altra també t'havies anat a veure, segur. Avui us vinc a parlar d'una obra de teatre que es diu M. Butterfly, que no sé si us sona aquest nom, del David Henry Hwang. Aquesta obra de teatre existeix gràcies a dos components. Un és una òpera i l'altre una història real. Primer, descobrim quina òpera és.

0: A Maria Calas em fa més coset a tallar-la, te diré.
1: Ah, perdona. Maria Calas i Núria Feliu és el mateix, però en estils diferents, eh?
2: Igualetes. Igualetes.
1: Aquesta és una àrea de l'òpera... Òpera... Collons, no sé parlar.
0: Òpera.
1: Òpera de Madame Butterfly, que això potser us sona més, de Puccini. I aquí estem escoltant, no, el cant líric que canta la protagonista, que és la Xiao Xiaoxian, una jove geisha japonesa, i el tinent de la marina nord-americà Benjamin Pinkerton. El Pinkerton aquest Menda, es casa amb ella només per conveniència i l'abandona poc després del casament. Anys més tard, ell torna amb una nova esposa americana per endur-se el fill que van tenir en comú, provocant, doncs, el tràgic desenllaç de la nostra Kyokyo-san.
0: I què li va passar a la Kyokyo-san?
1: Si és tràgic, és que...
0: És tragiquíssim, no?
1: És tragiquíssim.
3: Sempre portes històries tràgiques, eh?
1: Sí, no, i de les que tinc previstes, no n'hi ha ni una de bona.
2: Divendres t'encaixi, sí, eh?
4: S'ha de dir que en el món de l'art, la majoria de coses que triomfen són bastant dramàtiques, sí.
1: És que si el món fos perfecte, l'art no existiria.
4: I punts.
0: Oh. Marta Rida, Dixit.
1: Pum!
2: S'ha trobat això, eh?
1: Pum! I me'n vaig.
0: No sé, aquesta Kyokyo-san, que va tenir un final tràgic, la pobra tenia el nòvio marxa, torna, li treu el fil.
1: Correcte.
0: Com era ella?
1: A veure, clar, molts relats com aquests ens han ensenyat com el món oriental, no? com la figura de la dona, com una figura més fràgil, més obedient, misteriosa, tràgicament devota, però no deixa de ser només un relat. Llavors, un dels nostres protagonistes, i veureu que tot i ser el creador de l'obra, ell no és el protagonista, el dramaturg David Henry Wang...
0: Aquest és el de l'obra de teatre.
1: Aquest fa l'òpera de teatre, però ell s'inspira amb l'òpera, gira els papers i l'adapta per fer aquesta obra de teatre.
5: Because even I could protect her. Take her home and pamper her. Until she smiles.
0: I en què ens diferencien?
1: Mireu, la sinopsis de M. Butterfly és aquesta. René Gallimard és un diplomàtic francès destinat a Pequín als anys 60. Gallimard s'enamora profundament de Song Liling, una enigmàtica i sumisa cantant d'òpera xinesa. Durant gairebé 20 anys, ells dos mantenen una apassionada història d'amor mentre ell amaga un secret monumental. És un espia i un home que s'ha fet passar per dona.
0: O sigui que aquest senyor canvia el tinent de la marina americana.
1: Correcte.
0: I una geisha de Puccini.
1: Correcte.
0: Per un diplomàtic francès i una cantant d'òpera.
1: Correcte. I la història d'amor és al revés. Qui s'enamora és el francès, el que seria l'americà, en comptes de la geisha.
2: Clar, una mica entre senyora i senyora Smith i Mulan, no? Entre Correcte. Una part de l'espia i l'altra part del canvi
0: sí.
2: de gènere.
1: Val? I si us he de dir que tot està basat en fets reals, és que aquesta sinopsi ha passat de veritat. David Henry Wang, el director, sempre explica que a ell no li interessava només explicar la història escandalosa de l'engany i de l'amor. Ell el que volia fer era qüestionar, i ara em poso una mica teòric, els estereotips occidentals sobre l'Orient, és a dir, explorar com les fantasies imperialistes, racials i de gènere sobre la submissió de la dona asiàtica podien encegar una persona fins al punt de la manipulació. Però nosaltres, per poder entendre el que ens està dient el director, jo crec que sí que ens interessa entrar una mica al marro de la història.
0: Ens ubiquem
4: sempre.
1: Ubiquem-nos. Pequín, anys 60, Guerra Freda. Per un europeu, la Xina maoista era un món absolutament hermètic, estrany, opac, amb uns codis que era molt difícil d'entendre. I en aquest entorn arriba, ara sí, el nostre protagonista, si més no, un dels nostres protagonistes. Un jove francès de 20 anys que treballa a l'ambaixada xinesa, francesa, com a comptable. Llavors, us heu d'imaginar un jove bastant, doncs, inexpert, sortit d'un internat, que se'n va de casa i arriba en un entorn que no controla gens. Allà al mig, de festa, a l'ambaixada francesa, coneix An Shi Pei Pu. Shi és artista de l'òpera xinesa. Ell és carismàtic, és intel·ligent i amb un do interpretatiu únic. Perquè, si feu una idea, és una mica el mateix que li va passar a l'Amparo quan va arribar a Catalunya i em va conèixer a mi. No?
4: Igual.
0: I aquí segueixo. Sí. Amb un final tràgic.
1: Sí, sí. Home, no, que la nostra història d'amor està per arribar, Amparo, ja veràs. I aquí són els guionistes de Com si fos ahir, Los secretos de Puente Viejo i Los Serrano. Es freguen les mans. I no per la història de l'Amparo i jo, sinó perquè, atenció, amb els esdeveniments que venen a continuació. Xi, l'actor, l'artista, convenç en Bernard, el jove francès, que és una dona obligada a viure vestida d'home per motius familiars i tradicionals.
0: Aquí, wait a minute, perquè a mi, jo, com que les úniques meves referències són de Disney, a mi em recorda molt a Mulan.
4: És Mulan.
1: Correcte,
4: és Mulan.
1: Oriol, és correcte, és correcte.
0: Però Mulan fa molt de temps.
1: Què passa? Que ara mateix Mulan ho fa per anar a lluitar, no? Crec,
0: sí,
1: si no vaig errat. El seu cas és perquè el seu pare havia tingut dues filles i ella era la tercera. I per tal de que el pare, fixeu-vos com va la cosa, no busqués una altra dona i deixés la seva mare per poder tenir un fill home, el que va fer és convertir-se ell, canviar-se de gènere, per ser un home i així el seu pare no deixar la seva dona. Què passa?
4: Pobre.
1: Ell s'ho inventa. És a dir, podia ser que fos real en aquella època, anys 60, i a seguida d'avui encara costa molt que la gent entengui els gèneres i el que vol ser la gent. Però en aquell moment ell s'ho va inventar, però el nostre Bernard s'ho creu. La relació d'amor dura gairebé 20 anys.
0: 20 anys.
1: 20 anys d'amor.
0: 20 anys sense adonar-te que estàs amb un home, que
1: correcte,
0: és home.
1: Correcte. 20 anys als quals ell viu una mentida absoluta. I jo sé, perquè us conec, que us esteu preguntant tots el mateix.
2: Sí.
1: Com?
2: Exacte.
1: No? Sí. Com s'ho va fer? Com no, no se'n va adonar? No, perquè hi ha moment que en algun moment has de coincidir.
0: Sí, 20 anys, SSP, sí. Sexe sense penetració.
4: Anys. Sí, bueno. Home, bueno, però tindràs ulls, no?
1: Però vas a la dutxa un moment, i l'altre s'està
2: dutxant. Una banyera, un algo,
1: alguna cosa. Doncs, segons les versions més conegudes del cas, aniria una mica cap on... Ara em deia això l'Amparo, que desconeixia aquest terme. La Xi va limitar moltíssim la intimitat física i posava tota mena d'excuses amb la idea de preservar la ficció. Fins i tot us puc dir una mica com s'ho feia ella... Bueno, doncs el que ha fet qualsevol persona que tingui penis de la seva vida, que és...
2: Jo també ho he fet.
1: Cap a dintre...
2: Sí.
0: És a dir, i ho heu fet en quin context? Per ser lesbies, no?
2: Són
1: ombres. Bueno, sí, coses que fan les persones que tenen penis, que és tirar-se la cigala cap enrere i ja tinc vagina, etcètera, etcètera. A veure, però en aquell cas tot quedava doncs, amb excuses i amb justificacions de rituals i situacions culturals. Però clar, si tu estàs enamorat, què has de fer, no? Ell duria pensant, oi, això es fa així, no? Deuen ser les seves tradicions, a França tenen el bisó francès i aquí deuen tenir el petó pequinès, que és toquen però amb poc interès, no? Això és el que duria pensar el Bernard, perquè és que si no, jo no en tinc ni idea de com s'ho fa.
4: Jo tampoc, estava molt enamorat, que li era igual tot, és a dir, t'estime, però clar, no sé.
0: És una prova d'amor.
1: Correcte, per aquí va la cosa, per el que deu vosaltres. Els més entesos han decidit explorar més enllà d'aquesta lectura superficial de bar que jo us estic donant, i és que en el fons hi havia una dependència emocional. Xi no només li oferia amor, sinó que també li oferia una fantasia perfecta de la qual ell s'enamora, aquesta fantasia que els relats de totes les històries de les dones asiàtiques ens havien, bueno, els hi havien venut en aquell cas, no? Una figura oriental misteriosa, fràgil, sacrificada i completament entregada a ell. I Bernard vol aquesta història perquè aquesta història és el que ell necessita perquè tingui identitat i emoció la seva vida.
2: Clar, hem començat sent Mulan i ara ha passat una mica Josep i Maria, de Sant Josep.
1: Sí, sí, sí.
2: Ha tirat cap allà.
1: Sí. Pues, Josep i Maria, què passa? Que hi ha un colom,
2: sí,
1: no? I el colom té un nen.
4: Sí. Jesús.
1: Doncs, atents, perquè aquí també entra una criatura.
4: Per un colom?
1: Sí. No, per un colom no.
4: Amagueu-se, aparteu-se.
0: Sí, hauria de ser així, perquè
1: sí,
0: si no...
1: Sí, sí, és a dir, aquí els grups dels guionistes han dit, escolta, se'ns està fent molt monòtom això, fota-li una criatura... I de cop i volta, així es presenta a casa de Bernard amb un fill com si fos de tots dos. Jo ho puc entendre tot, jo no em posaré a qüestionar la religió i la història de Maria i Josep i el Colom.
4: Mai.
1: Però, fill meu, de la meva vida, que amb prou feines l'estocada. Saps què vull dir? Que per molt que la miris no la podràs penetrar amb la mirada.
4: Bueno, i que era nen express, perquè si ja ha parit, no ha hagut... Vull dir, és com...
0: I no se n'ha notat l'embaràs.
4: És l'arròs d'un minut al microones. Pum!
2: Va ser com l'altre dia, Marta Díaz, un bòxing de germana, doncs un bòxing de fill o filla. Vinga, cap aquí.
1: Sí, però escolta, diuen que l'amor és sec, i llavors, si l'amor és sec, el Bernard s'ho creia. Aquest nen, com es va demostrar anys més tard i per sorpresa de ningú, no era fill biològic de tots dos, sinó que hauria estat comprat i incorporat a la ficció per fer encara més increïble la història.
0: O sigui, ja es compraven nens en aquest moment.
1: Sí. I aquí és on s'acaba una mica el drama personal, perquè entra també un escàndol diplomàtic. Durant... Toma, ja! Durant la dècada següent... Boris Scott va abraçar la seva pròpia bisexualitat, d'acord? Va començar a tenir múltiples relacions amb dones durant els seus viatges, però també va començar a tenir una relació a llarg termini amb un francès anomenat Thierry, amb el qual ell es pensava que podria formar una família de tres amb la Xi Pei Pu, d'acord?
0: I ens situem, o sigui, aquest senyor estava amb un home...
1: Correcte.
0: I pensava formar una família bisexual perquè el seu marit, que no era el seu marit, era la seva dona.
1: Correcte.
0: Val.
1: I perquè ell tenia una relació oberta i s'havia enrotllat amb altres dones,
0: perfecte,
1: es va enamorar del Thierry i va dir, escolta, doncs tirem endavant amb una relació a tres. Què passa? Que en un d'aquests viatges, durant la Revolució Cultural Xinesa, Ell torna i un membre del servei secret xinès, el senyor Kang, es va acostar i li va oferir accés així, però a canvi si li passava documents secrets del govern francès. És a dir, el nostre protagonista creia que la seguretat de la Xi, de la seva dona, estava en risc si no hi participava. I és que Xi no només era una artista xinesa de l'òpera, sinó que també era una espia del seu govern. I clar, espia enrotllada amb un diplomàtic francès, doncs ja us ho podeu imaginar, no? És a dir, que començava a passar documents i jo ja estic patint perquè el CNI deu estar escoltant-nos ara mateix, perquè a ells només els hi falta que els hi donis una idea perquè es fotin a dins d'una vida i la destrossin com la del nostre Bernard.
4: Pobre Bernard.
2: I què va passar amb tots dos? Així?
1: Ara, què va passar? Doncs que finalment, als anys 80, les autoritats franceses comencen a investigar les filtracions d'informació i descobreix d'on surten tots aquests arxius. Què passa? Hi ha un judici i durant el procés judicial es fa públic que Xi és un home i de cop la vida de Bertrand Boriscot cau a trossos. Ell es nega a creure-s'ho.
0: Però, Boriscot, jo crec que, o sigui, ho havia d'acceptar bé com els braços oberts, saps? Semblant, també estàs ara mateix amb un home, accepta la teva sexualitat...
4: Home, però ja no es tracta de la sexualitat, es tracta de que t'han mentit durant 20 anys. És a dir...
0: Sí, com en Confaldas de lo loco.
1: Bueno, doncs ell no s'ho vol creure, fins i tot el judici, per demostrar-ho, fan despullar a la seva dona perquè li vegui els òrgans genitals.
0: Li vegui la verga.
1: I acaba tot això amb una condemna de 6 anys de presó. 6 anys de presó en el qual, el primer any, Boriscot s'intenta suïcidar, però no ho aconsegueix. Un any més tard, els hi donen l'indult. Boriscot queda alliberat 4 mesos més tard, fins i tot, vull dir, pringa més que així, i se'n va viure, per sort, feliçment, amb Thierry, i aparentment han fet les paus amb la naturalesa de la seva relació. Anys més tard, Xi mor i les declaracions que va fer ell va fer tantes coses contra mi que no va tenir pietat. Per tant, crec que és estúpid jugar un altre joc i dir que ara estic trist. El plat està net, ara sóc lliure.
4: Bravo!
0: O sigui, aquest argument sí que és del que l'Eduard Sola i el Quique Maillo que ens deien l'altre dia. Tothom ve a dir-me que té un bon argument per una pel·lícula. Aquest sí,
1: aquest
0: carinyo.
1: Sí, aquest sí. Segurament hi ha la pel·lícula, si la busqueu. Ara mateix no me'n recordo qui és, però està, ja existeix la pel·lícula, aquesta història.
0: I aquesta cançó de Taylor Swift està inspirada en Madame Butterfly i en M. Butterfly.
1: Està tot lligat, clar. Està tot lligat.
4: És màgic. Marta Rida, moltes gràcies per acompanyar-nos un divendres més.
1: A vosaltres, soc molt feliç d'estar aquí amb vosaltres.
4: Ens veiem la setmana que ve.
1: Correcte.
6: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
7: És un programa de ràdio. Ni menys ni més. Un programa de ràdio.
6: Cada migdia dona't treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
2: Seguim aquí 3 minuts perquè siguin 3:15, i quines ganes de cap de setmana, i per molts també de vacances. Tanquem el juliol i demà comencem agost, un mes on sembla que es pari tot, però no pel nostre convidat d'avui ni per nosaltres. És el còmic espanyol més taquiller d'Espanya, d'Europa, i avui arriba amb el seu show a Barcelona. I a més, la setmana que ve estrena nova pel·lícula com a protagonista. Avui, a la treva, el Juan Dávila.
8: A ver tú, que estás ahí tirado en el sofá, el 7 de agosto nos vemos en los cines. Vas al cine, tomas nota, igual pues aprendes a ligar.
9: La gente
8: me pedía tantas entradas que mandé a tomar por culo las invitaciones y todo sale a la venta. Solo tengo el escenario.
9: Argentina, Chile, Colombia, Panamá, República Dominicana, México y en Estados Unidos. Houston, Los Ángeles, Nueva York, Orlando, Tampa, Miami. Gira americana. ¡Viva América!
2: Juan Dávila, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bienvenido.
10: Gracias.
2: Un agosto que no paras, que no te vas a dar prácticamente tregua.
10: No. Está la cosa fuerte entre Barcelona y luego ya Latinoamérica.
2: Claro. Pero tú, ¿cómo te das tregua? ¿Cómo desconectas de tantos proyectos, cine, espectáculos?
10: Pues mira, me meto en mi casa, bajo las persianas y no conozco a nadie.
2: Adiós.
10: Ese es el...
0: ¿Pero te duermes o qué haces allí?
10: No, con que nadie me diga nada. Con eso me vale.
4: Sí, silencio,
10: sí.
4: ¿Eh?
10: Sí, eso es, silencio. Yo estoy muy bien solo y en silencio y sin tener que hacer grandes cosas. Entonces,
2: ¿Y la agenda te deja hacer esto muy, muy frecuentemente o no?
10: Sí, porque al final las actuaciones suelen ser fin de semana, viernes a domingo, jueves, viernes a domingo, entonces tienes ahí unos días de retiro espiritual.
0: Hombre, es una tregua barata y fácil para hacer. Llegas, ¿sí?, a tu casita, bajas persianas...
10: La podéis hacer.
4: Hombre,
10: todas.
4: Lo de tener una casa no está tan fácil hoy en día, ¿eh?
10: Bueno, eso es verdad. Pero bueno, puedes retirarte en el campo o en cualquier sitio, ¿eh? Sí.
2: Ahora decíamos, la semana que viene, el 7 de agosto, El Último Mono, que llega, nueva película,
10: sí,
2: otra película como protagonista, pero tú en el mundo de la interpretación empiezas en 2013, en el incidente de Antena 3, y has ido haciendo, y este año publicabas, estrenado dos películas como protagonista.
10: Sí, sí, he ido haciendo, de hecho yo venía más de la ficción, lo que pasa es que, bueno, pegó el petardazo con la comedia, pero yo venía de la interpretación, de actor de método, ¿ah, profundo? ¿Sí?
0: Ah, o sea, que no eres... yo pensaba que eras más cómico, que había llegado actor, y tú eres actor, que pasó a cómico y ha vuelto.
10: Yo soy como Sean Penn, Daniel Day-Lewis, este tipo de personajes. Lo que pasa es que nadie me ha valorado.
2: Pero no sé cuándo empiezas tú en el mundo exacto de la interpretación, o cuándo empiezas a estudiar, porque tú vienes de jugar también a fútbol en tercera división.
10: Sí, vengo de fútbol, vengo de policía, de tal, pero yo desde la... Mira, lo primero que estudié fue fisioterapia en la universidad, que esa carrera estuve trabajando y todo, y ahí ya hacía teatro en la universidad. Esto estoy hablando hace 25 años. Entonces, a partir de ahí, ya no he ido, siempre ha sido una parte que no he dejado. Y era teatro, me gustaba el teatro clásico, me gustaba Shakespeare, Chekhov, o sea, ese tipo de cosas.
2: ¿Y cómo te llega la propuesta del Último Mono? ¿Cuándo la recibes?
10: Pues precisamente porque Eva y Yolanda, que son las directoras de casting del incidente, me llamaron por teléfono y me dijeron, oye, hay aquí un personaje que suelta unas burradas por la boca... que para que empatice un poco y buscarle un lado humano, esto tienes que hacer tú, si no es imposible.
0: Es que yo te iba a decir que yo la película la he visto, se estrena el viernes que viene, sí, el 7 de agosto, sí, yo ya la he visto, no puedo verte,
10: me caes
0: fatal.
10: Totalmente,
0: o sea...
10: totalmente, yo también me quería fatal. Y eso que hemos trabajado por intentar caer un poco bien.
0: Exacto, pero
10: mucho
0: al final
10: trabajo, ¿eh?
0: Es Estela. O sea...
10: Sí, de hecho, todas las burradas que suelta, de una manera, yo las soltaba sin emoción, sin sentimiento... Y era durísimo. Entonces hubo que buscarle una voz un poco más aguda, una parte más personal, un juego, un ayudar al hermano. O sea, hubo que buscar mucho para que pudiese acabar la película.
0: Claro, El Último Mono contrapone un poco una figura de una escritora feminista,
10: sí,
0: también, bueno, medio influencer feminista, digamos.
10: Sí,
0: o sea, que tiene
10: sí,
0: muchas
10: activista,
0: seguidores.
10: Sobre
0: activista,
10: todo,
0: sobre
10: sí,
0: todo, exacto. Y del típico macho de la machosfera que
10: sí,
0: hace estos tutoriales de chicos, seguidme si queréis seducirlas, tenéis que ser malotes.
10: Sí, un gurú de la seducción, claro, que existen.
0: Es que existen y hay muchísimos y tienen muchísimos seguidores.
10: Que yo no lo sabía, pero existen.
0: ¿Y te has fijado en alguno de ellos?
10: Me he fijado en bastantes, pero ya te digo que es que si me hubiese ceñido al personaje, de los personajes estos que hay, hubiese sido imposible que Mariela, el personaje de Susana, se hubiese enamorado del gurú de la machosfera.
0: No, no.
10: Entonces tuvimos que hacerlo mucho más humano y llevarlo mucho más a mí, mucho más a mí, mucho más a mí, y cada vez quedaba menos del otro. Solo el texto, claro.
2: Cuando dices que te lo llevaste un poco más a ti, ¿hay algo del personaje que sea
10: bueno,
2: parecido a ti?
10: O sea, lo llevamos más a mí por la parte más humana y más empática y más, digamos, agradable de mi personalidad. Eso es lo que trabajamos, porque todas las borradas que suelta por la boca era el contrapunto.
11: Los hombres, sobre todo los heterosexuales, son una especie en vía de extinción. Queremos que nos respeten. Les exigimos que aprendan dónde está el clítoris. O sea, nos estamos volviendo locas.
12: ¿Qué esperan las mujeres de nosotros? ¿Quieren que nos rindamos, que agachemos la cabeza? ¿Y qué pensamos hacer al respecto? Atacar con el arma más poderosa que tenemos, que es...
13: ¿El pene?
12: Hombre, no, el pene no. El cerebro. Voy a seducir a la mujer más chunga y más borde de España y lo voy a hacer en 72 horas. Un puto fin de semana.
14: Mira quién ha venido. El Último Mono.
15: Mismo tren, mismo destino. Por casualidad no me estará siguiendo, ¿no?
16: Antes seguiría al carnicero de Milwaukee.
17: Va por ti. Está tramando algo.
18: Se ríe de mí. Va de superior, de universitaria.
19: ¿Te vas a meter mucho con los tíos?
20: No, yo no me meto con los
2: tíos.
20: Este
2: es el tráiler del Último Mono. La semana que viene. No sé si hay nervios esta semana cuando aún está por estrenar. Lo que dirá la gente, qué opinará.
10: Bueno, a ver... Ya está hecho. Entonces, ya poco se puede hacer. Ya que la gente vaya al cine, lo disfrute y que salgan hablando de la película.
4: Sí que se te nota una barbaridad de la voz, ¿eh? O sea, te tenemos
10: sí,
4: aquí ahora y te he escuchado en el tráiler y digo, está mucho más aguda.
10: Sí, está tirado hacia intentar buscarle un punto menos agresiva. De hecho, con Joaquín Mazón, todo el rato que robábamos escenas y me decía, cuidado, porque va hacia lo agresivo, y lo agresivo es demasiado, creaba demasiado repelús.
0: ¿Y qué pasa cuando tú llegas al guión, cuando te dan en la película, y ves que tu personaje te cae mal? ¿Qué haces? O sea, te le coges rechazo, entiendo.
10: Eso es una buena pregunta. Pues claro, intentas ver la parte positiva dentro de todo lo que hay ahí, que si escarbas hay en todo el mundo, suelen ser... Pues el monólogo que hice él, que de pequeño pues era gordito, le pegaba, o sea, como intentar buscar justificaciones y a partir de ahí defenderlo. Y ya una vez que lo coges, lo coges. Pero claro, si ese personaje, por ejemplo, viniese a mi espectáculo, pues otro gallo cantante, o sea, saldría bastante escaldado.
2: Ahora hablabas de tu espectáculo, que de hecho hoy vuelves a Barcelona, en el Palacio del Pecado, que estás hasta el 9 de agosto, todo vendido ya.
10: Sí.
2: Claro, no sé, cuando ahora que me hablabas, ¿no?, del mundo de la interpretación, que tú te sientes pues actor, ¿cómo compaginas tanto trabajo Latinoamérica, actor, arriba abajo? No sé si te ves más en un futuro, más con el punto de la interpretación o con los shows o con la parte del cómico.
10: Bueno, con el punto del cine, ahora mismo me han llamado para hacer otros proyectos y he tenido suficiente.
2: Ah.
10: Con esta película.
0: Te vas a encerrar, o sea, un mes en tu casa con la persiana bajada.
10: ¿Tú has visto la película? Y has visto que hay mucho físico.
0: Sí.
10: Hay muchas cosas en pelotas, hay saltos de balcones, hay patinetes, hay pintura en la cabeza.
0: Todo sin doble, entendemos.
10: Todo sin doble.
0: Vale.
10: Entonces, solo una caída con doble, pero como hice un doble, solo hicieron tres tomas y yo me hacía 17. Entonces, con todo eso, creo que ya hemos tenido un poquito bastante. De hecho, hasta mis shows ahora mismo me parecen como un balneario al lado del cine. Es que el cine, ojo, ¿eh?
2: Claro. Y en el tema de los shows, tú llegas un poquito por... ¿Cuelgas un vídeo, un pionero también en eso, de colgar una parte de tu espectáculo y te
10: Bueno, nosotros teníamos una compañía de improvisación que lleva haciendo impro 15 años y entonces, de repente, pues una amiga me dijo, oye, esto se tiene que ver porque es muy diferente a lo que hay. Y ya me iban a echar del teatro. De hecho, yo al principio no quería subir vídeos de comedia porque, entre comillas, te alejaban como del actor profundo. Porque el cómico no es considerado actor, un poco... en la industria. Entonces yo evitaba subir vídeos de comedia hasta que dije, mira, o subo vídeos o me echan del teatro. Sí. Y ahí empezó todo...
0: Porque para una persona que no lo haya visto nunca, ¿de qué va el espectáculo?
10: Bueno, pues un espectáculo de humor negro, donde todo el mundo es tratado por igual y defiende, por supuesto, la inclusión, la gente que viene con enfermedades, con problemas, se hacen bromas absolutamente a todo el mundo por igual. Y la gente sale muy contenta porque está cansada de que la traten un poco con condescendencia y con pena.
2: Claro, eso te lo dice muchísimo. Gente que viene de, me encanta que me trates igual que si estuviese sano, si estuviese bien, sí. Da igual,
10: porque al final todos somos personas.
2: Y pilla todo el mundo. Todo el mundo que viene, futbolistas incluso.
10: Son todos tratados igual. Que eso es algo que yo siempre en mi vida, cuando era policía, por ejemplo, yo trataba igual al concejal de seguridad que a un vagabundo. Entonces, eso es algo que va en mi esencia.
0: ¿Y no te ha pasado alguna vez haciendo el espectáculo que dices, vale, yo aquí a todo el mundo por igual, pero alguien que haya venido muy jodido y dices, ostras, es que me da cosa pasarme, ¿dónde están los límites?
10: Sí, de hecho hay un vídeo que lo voy a subir mañana, que vino una chica con ella, vino el novio que había tenido un accidente y la novia que tenía un cáncer se murió. Y vinieron el año pasado y volvieron este y me sacaron la foto de ella. Dice, bueno, pero ella está aquí con nosotros hoy. Uf.
0: Es que claro.
10: Y ahí... tuve que apretar porque es que me ahí sí que me venía abajo y tuve que... Vamos a seguir.
0: Claro que si ellos están yendo es porque quieren que hagas lo tuyo, digamos.
10: Sí, de hecho ellos habían venido el año anterior, pero con la chica que murió con 24 años de una metástasis.
2: ¿Y alguna vez alguien se ha molestado por alguna broma, algún comentario? Nada.
10: No, porque al final la gente lleva un año con las entradas. Yeah. Entonces vienen como a la fiesta de la comedia. No vienen a más.
2: Cuando hablábamos de etiquetas, tú decías, claro, yo soy actor, también mucha gente te llama cómico, pero es verdad que tampoco mucha gente te llama influencer y tienes seguramente más seguidores que muchísimos influencers que sí que se llaman con este, nombre.
10: Lo que pasa es que, por ejemplo, el tema marcas no he hecho ninguna, porque sí que es cierto que me escriben y eso, pero prefiero mantenerme virgen en ese sentido y poder hacer lo que quiera. Pero sí, podría ser perfectamente, aunque te digo una cosa, ya la etiqueta de actor o cómico... Con lo que me he dado cuenta de lo que ayuda en este espectáculo, ya lo del actor antiguo que quería ser y tal, creo que venía un poco más de una parte de ego y creo que eso ya ahora estamos en otro lugar, sí.
2: Pero no te cierras en un futuro.
10: No, me cierro, pero ya no es quiero ser el actor, sí.
2: No es la inquietud primera.
10: Sí.
2: La inquietud ahora es Latinoamérica, ¿no?
10: Latinoamérica y lo que está llegando a todo el mundo y que está ayudando a mucha gente, pues seguir ahí.
2: ¿Y cómo se vive ahora yendo a Latinoamérica? Antes hemos puesto el corte con todas las ciudades, todos los países que vas a visitar. Es una locura eso.
10: Sí, es una locura y espero que dormir bien y poder estar descansado porque se viene fuerte.
2: ¿Y el humor, por ejemplo, que puedes encontrarte en países de Latinoamérica es parecido aquí? ¿Lo adaptas un poquito, depende de dónde estés?
0: Claro.

0: I fins aquí la treva d'avui. Gràcies Juan Dávila i Marc Tarrida per acompanyar-nos avui. I a tots els que heu passat per aquest estudi al llarg de la setmana.
1: I per suposat, gràcies a totes i tots que connecteu amb nosaltres cada dia, sigui en directe o recuperant-ho després. Esperem que aprofiteu aquesta hora per baixar revolucions i dedicar-vos una estoneta per vosaltres.
2: I esperem també haver-vos donat idees per saber com desconnectar de cara al cap de setmana. Permetem-vos jugar aquí no sou de tant en tant, escrivint alguna carta, ja sigui per enviar-la o només per plaer d'escriure.
0: I recordant, especialment, les dones, que també està bé queixar-se i fer-se escoltar. I pagar els bízums, per suposat, això també està molt bé.
1: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, amb la Laia Meseguer a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes. Nosaltres som l'Amparo, l'Aitana i l'Uri. Bon cap de setmana.
0: Adéu, adéu.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez denuncia una violación de la integridad territorial de España en la entrada de decenas de miles de migrantes en apenas 24 horas por la frontera de Ceuta.
2: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
1: El presidente del Gobierno, que ha hablado de situación inédita, ha comparecido desde la ciudad autónoma, donde ha exculpado al Gobierno de Marruecos señalando a las mafias y ha anunciado que se van a desplegar más efectivos en la frontera y que el Ejecutivo no descarta cambiar la ley para agilizar las devoluciones. Guillermo Lema, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Esa es una de las prioridades que se fija el Gobierno, garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta. Ha recordado Sánchez el refuerzo del dispositivo de seguridad con más policía, más Guardia Civil y el despliegue del Ejército en la ciudad autónoma. La segunda prioridad, acelerar la devolución de las personas que han entrado de manera irregular, dice el presidente del Gobierno, que además de agilizar los expedientes, situar boyas disuasivas en el espigón, el Ejecutivo estudia si es necesario hacer algún cambio legal para facilitar las expulsiones de las personas que entran a nado. Sánchez ha vuelto a señalar a las mafias, exculpando a Marruecos de toda responsabilidad en lo sucedido.
2: Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hace es ratificar una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
3: Ante las críticas de quienes hablan de tardanza en la reacción y de abandono a Ceuta, el presidente ha anunciado que el ministro Marlaska estará varios días en la ciudad autónoma haciendo seguimiento de la situación.
1: La cifra de migrantes fallecidos es ya de 34, la acaba de actualizar el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha explicado que unas 60.000 personas han entrado en la ciudad autónoma en 24 horas. Interior reduce la cifra a 50.000.
4: La situación que está viviendo nuestra población es absolutamente insostenible. Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta.
1: Para poner en contexto, Ceuta tiene algo más de 83.000 habitantes censados. Es, por tanto, la mayor crisis migratoria allí, aunque durante la mañana miles de estos migrantes están volviendo a territorio marroquí, cruzando otra vez la frontera de manera voluntaria. Ahí está Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Javier. Pues sí, la escena está ahora mismo en la playa del Tarajal, es la de la salida. Están saliendo entre 300 y 400 personas por minuto. Nos hablan fuentes militares y del Instituto Armado aquí de la Guardia Civil que podrían haber salido solo esta mañana más de 25.000 personas.
1: Mientras en el lado marroquí se han producido enfrentamientos entre la policía y los miles de marroquíes que durante la mañana se han agolpado cerca de la frontera tratando de cruzar a España. Ahí está Marc Ferrá. Marc, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Sí, la policía acaba de lanzar varios bombas de gases lacrimógenos justo aquí donde nos encontramos. Poco a poco, durante toda la mañana, podemos decir que han ido avanzando por esta carretera que conecta la frontera con Castillejos, con dos camiones de agua a presión y con gases lacrimógenos. Poco a poco la gente, los miles de personas que se han ido acumulando aquí durante las 24 horas, van saliendo en dirección contra la frontera hacia Castillejos.
1: A las 2:30 también estaremos en Melilla, donde sigue la frontera cerrada y centenares de coches y de turistas que han llegado en barco están esperando a que reabra para poder cruzar a Marruecos. Mención aparte merece Europa. Es llamativo el silencio en Bruselas, pese a que esta es también su frontera sur. Esta mañana Francia ha reforzado sus controles, Finlandia se ha posicionado del lado de la Italia de Meloni para algo imposible, que es excluir a España del espacio Schengen, y la única que se ha posicionado a favor de nuestro país acaba de ser Alemania. Antonio Martín.
7: El mensaje de Friedrich Merz es el único respaldo explícito a España hasta el momento. Dice que apoya la posición del gobierno de Sánchez de impedir la entrada irregular de personas en territorio comunitario. Desde Bruselas, respuesta fría de la presidenta de la Comisión, recuerda que Europa no va a permitir que nadie entre a la fuerza sin cumplir nuestras normas. El gobierno de Francia, como dice, refuerza la vigilancia en la frontera con España, decisión que, por cierto, se ha tomado en multitud de ocasiones antes por otros motivos desde huelgas a la pandemia. Pero el escenario sí que abona el terreno para la extrema derecha, desde la italiana Meloni, la ministra del Interior de Finlandia o los partidos ultras de Francia o Alemania piden sacar a España del espacio Schengen, algo que ningún país puede hacer. Sí que el grupo parlamentario de la extrema derecha ha pedido hace apenas unos minutos una reunión extraordinaria del Parlamento Europeo por esta crisis.
1: En unos minutos nos iremos al detalle de esta crisis sin precedentes, pero hoy también es día de operación salida. Empieza en menos de una hora y desde hoy y hasta el domingo se esperan 5,6 millones de desplazamientos por carretera. DGT, María Manjabacas, buenas tardes.
8: Buenas tardes, pues ya han empezado los problemas. Lo peor lo tenemos ahora mismo en Valencia, a las 7 en Paterna por un accidente. En Andalucía, tráfico complicado en Málaga, en Fuengirola y en las carreteras que van de Sevilla a Cádiz. Las salidas de Madrid y A3 están mal, la A1, la A3 y la A5 es la foto en este momento de las pantallas de la DGT.
1: Y en la redacción de informativos, Toñi Fernández.
0: Hora 14, con Javier Liébana.
1: Pendientes de los incendios y del tiempo.
9: 7 días después, el incendio de Castellón no está controlado, aunque los avances en la extinción permiten la vuelta a casa de miles de personas en Zamora. La situación del fuego que afecta al Parque Nacional de los Arribes del Duero mejora y vuelven a sus hogares los vecinos de una docena de poblaciones. Y la cuarta ola de calor del verano se va el domingo. Tendremos un respiro que, si se cumplen las previsiones, va a acabar alrededor del martes. De momento, 11 comunidades están en aviso por altas temperaturas. Lo peor, Aragón, que además de calor, suma otro aviso por tormentas.
1: Además, Más Madrid acaba de anunciar que va a denunciar por lo penal la compra del ático de lujo por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso por valor de 6 millones de euros. Consideran que existe un delito de malversación. Con la producción de Minerva Marcos y con Nick Sutherland y Miguel Ejosa en la técnica comenzamos. Son las 2 y 6 minutos.
0: Hora 14, Catalunya. Ferran Dalmau.
10: Gairebé la meitat dels veïns que van ser desallotjats del Putxet per l'esvoranc a la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins al setembre. Els bombers han detectat una nova esquerda perillosa i no autoritzen la tornada a 4 dels 8 blocs.
11: Aquest dimecres a la nit van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2.
12: Diguem-ne que aquests veïns no podien tornar en cap cas. Serà tot el mes d'agost i en funció de com evolucionen els resultats podrem tornar a concretar més dates de tornades de la resta.
10: Fa gairebé 4 setmanes que es va detectar aquest esvoranc. El president Salvador Illa assegura que aconseguiran saber qui té la responsabilitat de l'error de les proves PISA.
13: I he demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió. Saben vostès que hi ha una investigació oberta i he demanat que arribi al final.
10: És un dels moments destacats del balanç que el president ha fet a mig mandat. També ha anunciat que augmentarà la inversió per talar zones boscoses i prevenir incendis.
13: A Catalunya hi ha massa bosc i creix cada any. I s'ha de corregir això.
10: És dia d'operació sortida a Barcelona, tant en cotxe com en avió. Més de 1.100 vols surten o arriben avui a l'aeroport del Prat.
14: Sí, avui marxem a la Xina uns 15 dies.
15: Bueno, vamos de vacaciones al otro lado del charco, a El Salvador.
16: Ahora vamos a viajar a Ecuador. Nos vamos a Quito, Ecuador, a visitar a la familia.
17: Ha sido llegar y hemos dicho... Uau, que és demasiada gent, no és normal.
10: I també gairebé 600.000 cotxes marxen avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana d'agost. Operació sortida que passa cada any. Ara bé, omplir el dipòsit aquest estiu costa 16 euros més per el preu de la benzina que les vacances de l'any passat. I ha mort el regidor de Junts a l'Ajuntament de Tarragona, Pep Manresa, als 72 anys. Va ser el número 3 a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista Jordi Cendra. Havia estat militant de Convergència Democràtica de Catalunya i entre el 2016 i 2018 va presidir Ara Tarragona. Era empresari del sector immobiliari. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial. I pel que fa al temps, calor, però també pluges. Núria Saró, bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda. Aquest matí ja hem notat els canvis amb alguns núvols i amb ruixats que han anat creuant el Pirineu. Al llarg d'aquesta tarda, les tempestes seran fortes, especialment al Pirineu, acompanyades inclús de calamarsa i ratxes molt fortes de vent. També esperem ruixats al Prepirineu, com també al massís dels Ports. Una jornada encara amb molta calor, especialment a Ponent, amb unes màximes entre els 38 i 40 graus. I aquest cap de setmana seguirem parlant de ruixats, especialment la segona meitat de la jornada de dissabte. Matí començarà tranquil, però a la tarda tindrem tempestes especialment concentrades al Pirineu. També es pot escapar algun ruixat al massís dels Ports. I diumenge, el matí tranquil, tarda amb nuvolades que podrien deixar alguna gotellada.
10: Gràcies, Núria. Amb en Pol Llergo, el control sonor, són les 2:09.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
10: Què tal? Bona tarda. Al barri del Putxet, de Barcelona, s'ha detectat una nova esquerda a la zona de l'Esvoranc per les obres de la línia 9 del metro. Els veïns dels blocs, que encara estan desallotjats, no podran tornar fins al setembre. Són 4 dels 8 blocs que van ser desallotjats. Èlia Pijuan, bona tarda.
19: Bona tarda. En aquests blocs hi viu gairebé un 40% del total dels veïns afectats per l'Esvoranc, que no tornaran a casa fins setembre per una esquerda detectada fa 2 dies al soterrani d'un pis del carrer Rubinstein número 2. El director general de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha dit que els veïns ja no podran ni tan sols entrar als pisos acompanyats dels bombers, com havien fet fins ara, si volien recollir alguna cosa.
11: Fins ara podien entrar els veïns amb bombers. Els veïns del número 2 de Rubinstein durant uns dies no podran fer fins que estabilitzen aquesta nova situació.
12: No tenim notificació de cap afectació a serveis bàsics.
19: A partir d'avui comencen a tramitar-se ajudes per fer front a les despeses de l'Esvoranc, com les bestretes o els crèdits, a les que s'acolliran més d'una 60 de veïns i comerciants. Pilar Díaz és delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona.
20: Es podran produir les transferències de les bestretes pel que fa a la suspensió de pagament de lloguers. També s'han acollit aproximadament una 30 de llogaters i 16 comerciants s'han donat d'alta i han demanat aquesta línia de crèdit entre avui i la setmana vinent puguin tenir aquesta disponibilitat.
19: Aquesta setmana han pogut tornar els veïns d'un dels blocs, el de Rubinstein 6, i la que ve, tal com estava previst, tornaran els de Sant Gervasi de Cassoles, número 54.
10: Passant 11 minuts a les dues, el president Salvador Illa ha fet balanç del curs just a la meitat de la legislatura. Un Salvador Illa que ha aterrat aquest matí a l'aeroport del Prat després d'una setmana de viatge al Vietnam i ha anat al Palau de la Generalitat abans de marxar de vacances. El president s'ha mostrat optimista a l'equador de la legislatura, tot i els melons que té oberts, sobretot en matèria d'educació i rodalies.
21: I li dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de... massa temps.
10: No passarà massa temps, diu, però no concreta si parlem de mesos o d'anys. Anem a repassar tot el que ha dit aquest matí el president Laura Pons.
22: Hola,
10: bona tarda.
22: Hola, què tal? Bona tarda, Ferran.
10: Comencem, Laura, per la crisi d'educació, per l'error en la mostra de l'informe PISA.
21: He demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió. Saben vostès que hi ha una investigació oberta i he demanat que arribi al final.
10: Clar, diu Illa Laura que el departament d'Esther Niubó continua investigant què va passar.
22: Sí, encara no tenen les conclusions de l'estudi que està fent la conselleria, però diu Illa que arribaran fins al final i que depuraran responsabilitats si fa falta. Això sí, segueix grinyolant els motius pels quals Educació va tardar tant en fer-ho públic, perquè el Ministeri va avisar el departament i la conselleria sabia que hi havia un problema amb les proves des del mes de març. Precisament, preguntat per aquest decalatge en el calendari, el president ha dit això.
23: Disculpi, no m'ha explicat per què es va trigar 4 mesos a informar.
21: Pues perquè la consellera està esbrinant què ha passat i encara està esbrinant què ha passat.
23: I quan molt de temps, quan... 4 mesos.
21: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat i anirem a fons, prendrem les decisions que hem de prendre.
22: Illa manté la confiança amb Niubó. De fet, preguntat per si hi ha d'haver més canvis al govern, recordem que la setmana passada va haver-hi el traspàs de carteres al Departament de Drets Socials. Illa ho ha descartat com a mínim de moment.
21: Jo estic molt content amb els consellers que tinc, amb la feina que fan, i per tant no tinc cap canvi més enllà del que he anunciat recentment i pel que vaig compareixer justament la setmana passada.
22: Se li ha preguntat sobretot també tenint en compte la possibilitat que la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que a la vegada és qui gestiona una macroconselleria que porta territori, habitatge i transició ecològica, sigui la candidata del PSC Girona.
10: I la polèmica amb les proves PISA, amb l'error de les proves PISA, va arribar fa just una setmana, divendres passat, i per tant continuem amb aquestes incògnites de com s'ha de solucionar. Portem tan sols una setmana des que ho vam saber, tot i que el que hi havia hagut aquest error, com han sentit, feia més de 4 mesos que se sabia. L'altra notícia important dels últims dies ha estat el Consell de Política Fiscal i Financera, que s'ha posposat fins al 4 de setembre a petició del Partit Popular. Sobre aquesta qüestió diu Salvador Illa que al setembre no valdran les excuses.
21: Però el 4 de setembre s'acaben les excuses i els càlculs electorals i comença l'hora de la responsabilitat. Tothom quedarà, en aquest sentit, molt definit per la posició política que tingui.
22: Serà una reunió amb les comunitats que servirà per aprovar el nou model de finançament que han pactat els socialistes amb els republicans. Un pacte, però, que no contempla la cessió de l'IRPF. De fet, Illa ha esquivat parlar-ne.
24: El tema de l'IRPF que li preguntava concretament, si s'ha avançat en alguna cosa o no en el darrer mig.
21: No, ja he dit, la prioritat ara és el model de finançament. Jo, naturalment, sempre he dit que mantinc els compromisos que vaig assumir.
22: Recordem que l'IRPF va ser el principal escull dels pressupostos. De fet, Illa va haver de retirar els comptes de la Cambra Catalana per la falta de suports. Els socialistes van tornar a negociar amb Esquerra i els de Junqueras van acabar renunciant a aquest impost a canvi del Consorci d'Inversions. Sigui com sigui, aquest model no tirarà endavant si els de Junts no hi voten a favor al Congrés. Per això els ha tornat a demanar responsabilitat als de Puigdemont.
10: Aquest balanç que ha fet Illa és el de mitja legislatura. Per tant, encara li queden 2 anys més en principi de legislatura. Per poder-los tirar endavant, necessitarà pressupostos. Sobre la possibilitat d'aprovar-los, Illa és conscient que els suports no els té garantits.
21: Els acords d'investidura van ser per la investidura. I jo això ho sé i no m'enganyo. Per tant, jo a partir d'aquí els suports me'ls he de guanyar.
22: De fet, tothom dona per fet que amb els pressupostos d'enguany s'esgotarà la legislatura, tenint en compte que l'any que ve és any electoral, se celebraran municipals i també generals, i el següent ja serà l'últim any de mandat de Salvador Illa.
10: I Laura, Salvador Illa també ha parlat sobre incendis. El president ha dit que cal un canvi de mentalitat.
21: A Catalunya hi ha massa bosc, i creix cada any. I s'ha de corregir això.
22: S'ha de corregir el paisatge continu, s'han de posar murs i infraestructures, franges, barreres per evitar que els incendis es propaguin. S'han de fer, en definitiva, paisatges mosaics. Per això Illa també ha anunciat que es multiplica per 10 el pressupost per prevenir els incendis. Passem de destinar 1,5 a 15 milions d'euros.
10: Aquest balanç de mig mandat del president no ha convençut, era previsible, a l'oposició. La dreta li diu de tot, mentre que els socis d'investidura li posen deures. Pol Valero.
2: Els comuns li han retret al president el triomfalisme i des d'Esquerra li han demanat més ambició en temes socials i nacionals. Jéssica Albiach i Esther Capella.
3: Decebedor per triomfalista i decebedor per negació de la realitat.
4: Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
2: I des de Junts, Salvador Vergés ha criticat que el govern hagi d'anar apagant focs, com l'error de les proves PISA o el mal funcionament de Rodalies.
5: El govern Illa el que fa és improvisar quan els escàndols i quan les crisis, els problemes, doncs ja han esclatat.
2: I el PP i la CUP també l'han acusat de fer un mal diagnòstic de la realitat.
6: Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
25: El seu mandat acaba el 2028 i avui no té respostes per als principals problemes d'aquest país.
2: Són Lorena Roldán i Pilar Castillejo.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau. Cadena SER.
26: Anar de festival... Llegir un llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
27: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
26: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Però no és...

0: sento.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: 2:18 de la tarda. Ha estat un nou dia de complicacions a la xarxa de trens. Avui per la vaga a Rodalies Renfe convocada pel Sindicat Ferroviari Intersindical. La protesta afecta maquinistes i interventors de tot l'estat que volen denunciar les avaries en els sistemes de climatització dels trens que provoquen temperatures elevades als vagons. Segons Renfe, les dues últimes vagues convocades per aquest sindicat, que és minoritari, van tenir un seguiment petit, inferior al 2% de la plantilla. I això arriba avui, que és 31 de juliol. Moltes empreses tanquen a partir de demà per vacances. L'arribada de l'agost ja es nota. A l'aeroport del Prat, per exemple, avui és el dia pic d'operacions. Hi ha previstos 1.142 vols entre sortides i arribades. Pol Valero.
3: En total, entre avui i diumenge hi ha planificades més de 3.300 operacions, més de 1.000 cada dia, gairebé un 5% més que el mateix cap de setmana de l'any passat. Segons AENA, el conflicte a l'Orient Mitjà ha generat que aquesta temporada hi hagi un desviament temporal del trànsit aeri cap a l'estat espanyol, considerat com a destí turístic segur.
2: En paral·lel a les carreteres, també avui serà un dia dens. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 570.000 cotxes marxin de Barcelona entre avui i demà i que tornin només la meitat el diumenge. Especial precaució, doncs, davant de possibles accidents, perquè portem ja 81 persones mortes a les carreteres aquest any. Ara Trànsit estudia incorporar una nova tecnologia amb intel·ligència artificial per detectar els conductors que utilitzen el mòbil i que no porten el cinturó. Eva Hidalgo.
4: És un remolc equipat amb càmeres i amb IA que analitza el comportament de conductors i detecta infraccions. Ja s'ha fet una prova pilot a l'AP7 i l'AP2 que ha detectat que entre el 3 i el 6% tenen el telèfon al volant. El director del Servei Català de Trànsit és Ramon Lamiel.
5: És mòbil a través d'un carro i ens podrem situar on vulguem. Incorpora més, més prestacions, és a dir, pots veure el mòbil a la falda, que fins ara no el podíem veure bé i ara el podem veure bé.
4: L'objectiu és estrenar-ho entre el 2027 i el 2030.
2: I per cert que per aquesta operació sortida del mes d'agost, el dipòsit de benzina surt força més car del que costava l'any passat.
3: Concretament, omplir un dipòsit sencer de dièsel costarà 7,5 € més que l'estiu passat i 7 € més en el cas de la benzina. Són augments del 23% i el 9% respectivament. Malgrat això, a alguns encara els sembla barat.
6: El gasoil est moins cher, beaucoup moins cher. En France, en fait, il y a le prix du litre.
3: Les benzineres de la Jonquera, que són plenes de cotxes de ciutadans francesos que busquen combustible a preus més econòmics que els del seu país.
2: I qui s'està fregant les mans amb aquest inici de l'agost és el sector turístic català, que espera una ocupació de rècord aquest mes, tot i que creixen les reserves d'última hora per les afectacions pels conflictes internacionals. Eva.
4: Els hotels esperen superar el nombre de reserves de l'any passat. Calculen que una part seran les fetes amb poca antelació, però derivades d'aquests conflictes a l'Orient Mitjà i l'augment del preu dels combustibles. Molts viatgers opten per buscar la seguretat i preus més barats en els desplaçaments i, per tant, quedar-se més a prop. El vicepresident de la sectorial de turisme de Pimec és Daniel Braser.
7: Estem pendents de final els, allò que en diuen els flecos amb tota la crisi del golf. Jo crec que la gent estarà també esperant l'últim dia per acabar de decidir-se amb el tema de reserves, però la previsió és bona o molt bona, com va ser l'any passat, però potser més pel tema dels conflictes, no?
4: Pel que fa als càmpings i apartaments, esperen superar el 85% d'ocupació. D'altra banda, a zones com Tarragona o Lleida, la previsió és fregar el 100% en motiu de l'eclipsi solar del dia 12 d'agost.
2: 2:22 i anem ara a Girona, on el govern municipal ha aprovat aquest matí el nou cartipàs gràcies a l'abstenció del Partit Socialista. L'alcalde Lluc Salellas ha preferit escoltar les propostes del PSC que les de Junts per tirar endavant el govern. Marta Altimir.
8: Aquest pacte arriba després de la sortida de Junts del govern, que estava format també per Guanyem i Esquerra. Quedant-se amb 11 dels 27 regidors, necessitaven el suport a l'abstenció d'un dels dos partits, del PSC o dels de Junts, per aprovar el nou cartipàs. Després de dies de converses, l'alcalde Lluc Salellas s'ha decantat pels socialistes, tot i que, segons Gemma Geis, el peix ja estava tot venut.
9: Se'ns ha volgut fer creure que hi havia una negociació oberta, però el peix estava venut des del principi.
8: Els socialistes avui s'han abstingut a canvi d'acords com reforçar la neteja de la ciutat o la continuïtat del cinema Truffaut. Bea Esporrin és la portaveu del PSC Girona.
10: Perquè aquesta abstenció està vinculada a compromisos polítics concrets, amb calendari.
2: Finalment, l'alcalde de Lluc Salellas ha decidit pactar amb els socialistes perquè no li van convèncer els acords que plantejava Junts, sobretot el de no limitar l'obertura de noves botigues de bicicletes.
8: Des de l'Escola d'Hostaleria han mostrat el seu desacord amb la moratòria i asseguren que aquests clients generen un retorn econòmic a la ciutat, ja que són, diuen, turisme de qualitat. El sector, en un comunicat, ha recordat que els ciclistes generen una gran despesa en restaurants, comerços o cafeteries i demanen diàleg amb el govern per trobar una solució.
2: I a Barcelona, l'Ajuntament ha desallotjat aquest matí un dels assentaments de persones sense llar a Montjuïc, a tocar de la Ronda del Litoral. A les portes de l'agost, una trentena de persones hauran de buscar un altre lloc on dormir. El consistori ho justifica amb l'argument de la seguretat. Vicenç Llorca.
0: La policia argumenta que havia detectat problemes greus de salubritat i que aquest assentament molestava l'activitat diària del Parc de Bombers de Montjuïc. A més, els cossos policials han justificat un gran augment de les incidències el darrer any. És Noelia López, intendent del districte Sants Montjuïc de la Guàrdia Urbana.
11: Sí que hi ha hagut un augment important, ja parlàvem de més del 410% respecte a l'any anterior amb el mateix període, de delictes contra el patrimoni, de consum i trànsit i tràfic de drogues, violències entorn a la violència de gènere i baralles amb arma blanca, a part de la resta de convivència amb la resta de veïns i l'entorn que hi passa per allà.
0: L'Ajuntament, per la seva banda, no els ha ofert cap lloc on anar. Segons el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, només 3 de les persones desallotjades han acceptat rebre ajuda per part del centre al punt d'informació que s'hi havia habilitat.
2: A la Jonquera, els Mossos van detenir ahir un home que s'havia atrinxerat en un pis amenaçant amb un ganivet la seva exparella i els seus fills. El detingut tenia un ordre d'allunyament per violència masclista. Marta.
8: A l'interior del pis hi havia 5 membres de la família, entre els quals els 2 fills menors d'edat. L'home va entrar begut amenaçant amb un ganivet i els Mossos van activar els agents de la Roca, van poder-lo reduir, tot i que posés resistència. El detingut ha quedat acusat d'un delicte per trencament de condemna, amenaça, resistència i desobediència als agents de l'autoritat.
2: La Policia Nacional ha detingut a Portbou el pres de 4 camins condemnat per homicidi que es va fugar durant una sortida programada a Barcelona. El van interceptar a la frontera i 9 dies després d'afogar-se ja tornava a ser a la presó Eva.
4: Els agents l'han enxampat aquest dijous a la tarda a l'Alt Empordà, a la frontera amb França, i l'han portat a la presó Puig de les Basses de Figueres. Portava desaparegut des de dimarts. Després de visitar el Born, va baixar del vehicle que el traslladava, aprofitant que es va aturar a un semàfor del carrer Marina. Els responsables de l'activitat van alertar els cossos de seguretat, que van activar immediatament aquest dispositiu de recerca que ha estat actiu durant una setmana. L'individu complia una condemna de 10 anys i 3 mesos de presó per matar i esquartarà un home a Barcelona l'any 2022.
2: I a la presó de Ponent, un intern s'ha enfilat en una teulada armat amb 2 punxons, amenaçant de mort funcionàries i altres interns i creant una situació crítica durant prop d'una hora. Ha passat aquest dijous al migdia. El sindicat de presons SICAP afirma que no és un fet aïllat i reclama un reforç de la seguretat davant l'allau de casos similars que s'estan donant aquest estiu en diverses presons catalanes. Maricel Benavarre.
12: L'incident es va produir cap al migdia, quan després d'agredir amb un cop per l'esquena un altre reclús, l'autor de l'incident es va encarar als funcionaris traient 2 punxons casolans i els va amenaçar de matar-los. Va pujar a la teulada d'un dels mòduls, on hi va romandre prop d'una hora. Finalment, i després d'una negociació, va baixar pel seu propi peu i va lliurar les armes, però per Miguel Pueyo, del sindicat SICAP, és una mostra més de la vulnerabilitat dels treballadors de les presons que s'ha viscut l'últim mes a Catalunya i reclama solucions al conseller de Justícia.
13: Tenim un juliol que és negre, tenim més de 16 funcionaris agredits, tenim plagues de rates, paneroles, s'ha donat un cop de timó potent a les presons i això és el que li reclamem a Espadaler.
12: Les càmeres de vigilància han permès saber que uns altres 2 interns van ajudar l'home a pujar al sostre d'un dels mòduls pel que han estat traslladats al Departament Especial de Règim Tancat mentre s'investiguen els fets.
2: De seguida, més notícies.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
14: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
17: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: Un centenar de persones s'han concentrat aquest matí a Roda de Barà per rebutjar les pantalles acústiques instal·lades per Adif a tocar de la via del tren. Ho fan després que l'operador ferroviari hagi desestimat les al·legacions del projecte, Eva.
4: Suposen el plantejament d'Adif d'instal·lar barreres d'entre 4 i 5 metres al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. Reclamen la retirada de les que es van col·locar fa més d'un any i plantegen com a alternativa pantalles de metre i mig, molt més baixes. Esther Valls és la secretària de l'Associació de Veïns Costa Daurada de Barà.
18: Els veïns de Roda de Barà ja n'estem farts de falses promeses. I el projecte, com veieu, segueix igual. Han passat 8 o 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per les nostres poblacions. El que volem és una Tarragona oberta al mar.
4: Reclamen també una solució definitiva pel pas de trens de mercaderies. Creuen que s'han de treure de la costa i que circulin per l'interior.
2: I de Roda de Barà anem a Roses.

0: Gran bufet lliure Girona al costat de l'espai gironès, petits i grans coincideixen. És el millor bufet. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona.
1: Apa, tu! Quina barbacoa tenen aquest jardí!
2: La mateixa que tindrem nosaltres quan anem a buscar-la al rei de la rajola.
0: Digues que sí, que una barbacoa fa jardí. Serà gran? Serà petita? Serà amb aigüera incorporada? De quin color la vols? Posa una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
3: Hi ha qui ensenya pisos. Hi ha qui entén els immobles des dels seus fonaments. A Ryan Immobiliària portem més de 30 anys en el sector de la construcció. Sabem què hi ha darrere de cada paret, de cada estructura, i això marca la diferència. Si vols vendre, trobar compradors solvents o invertir amb criteri, t'acompanyem amb transparència, visió i estratègia. Ryan Immobiliària, a Figueres. Quan el coneixement és real, es nota.
4: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
5: Helena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
6: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
7: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
4: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
8: Què t'hi jugues?
9: Tus vacaciones saben mejor con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón hasta el 3 de agosto.
10: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
11: Como maravillas, maravillosas estrellas.
12: Cadena Ser y Ser Catalunya. Referents amb tu. Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
13: Bona tarda, Joan.
14: Hola.
15: Bona tarda.
13: Encara tens el rècord mundial d'espectadors en una sola funció de teatre?
14: Sí, es veu que sí, diuen que sí. Tampoc ho vaig comprovant cada any, eh? Però també és lògic que sigui així perquè era una cosa una mica especial, una mica... No acostuma a passar. Si no ets un cantant, que ara actualment omples 20.000 localitats i estadis i tal, dos senyors allà parlant, dale que dale, dale que dale, i que vinguessin gairebé 15.000 persones, que no ens ho creiem ni nosaltres, eh? Perquè, esclar... D'això ja fa molts anys.
13: Ha plogut una mica, sí.
14: Però, esclar, en aquella època, dèiem amb el Paco Morat, però és que quin va subir a Montjuïc? Con lo pesado que es subir a Montjuïc para vernos a nosotros. I sí, vam pujar.
13: 15.000 persones va pujar.
14: 15.000 persones.
13: Quants anys vau estar fent l'Estranya Pareja?
14: Vam estar 6 anys fent-la. Però després vam fer 3 comèdies més amb el Paco. O sigui que amb el Paco vaig estar treballant 13 anys.
13: I això que al principi no us enteníeu gaire?
14: No, mai ens vam entendre gaire, com aquell que diu. O sigui, ens comportàvem.
13: Després sí que heu anat a casament junts, per exemple.
14: Sí, no, i hem viscut aquests 13 anys, van ser viscut junts moltes vegades. Jo l'anava a veure molt sovint, vivíem molt a la vora, ens vèiem. Però, esclar, érem molt diferents, és que érem dues persones molt diferents, que una mica era l'èxit de la història, no? Ell era molt d'allà, jo era molt d'aquí, ell era alt, jo era baixet...
13: Éreu el yin i el yang.
14: Sí, ell parlava castellà, jo parlava català. Vull dir que érem tan diferents que és lògic que d'alguna manera, però realment ens vam comportar tots dos i bueno, hi va haver un cert apreci. I el Paco, és veritat que m'apreciava molt, i jo també, evidentment.
13: T'entenies millor amb el Capri, per exemple, quan vau fer el doctor Caparrós?
14: No, el Capri em feia més por. Llavors jo era molt jovenet i el Capri ja era...
13: Que tenies 30 anyets, sí, l'any 78?
14: Sí, per ahí. Però el Capri feia... No, o sigui, feia molt de respecte. El Capri era un personatge realment extraordinari a Catalunya. Era una persona fora de... I que a mi m'agradava moltíssim. I que era d'aquells actors que li havíem anat a veure tot, perquè a mi m'agradava molt. M'agradava molt que tingués aquesta facilitat de traspassar la bateria i de parlar amb la gent com si fos ell, com si ell i l'espectador fos un mateix, no? Però jo li tenia molt de respecte. També alguna vegada se'ns havia escapat el riure en escena i el Capri sí que m'apreciava molt. Sempre deia el Pere, el Pere, el Pere, el Pere, el Pere, el Pere, vine cap aquí.
13: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria d'un home que ja és patrimoni vivent de Catalunya, el Pere, el Joan Pere.
12: A SER Catalunya i la cadena SER. Llapis de Memòria. Amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria del Joan Pera amb un clàssic com Santa Nit, que en aquest cas hem triat la versió de les germanes Judit i Meritxell Neddermann, que mira, Joan, com són maresmenques com tu, sí. Doncs he pensat que ens aniria com en ell el dit per situar-nos, no? Perquè amb Santa Nit anem al Maresme, anem a Mataró.
1: Sí, sí, sí. I les cançons aquestes de Nadal que em cantava la mare. Jo era el fill més petit de casa meva. Tots els de casa meva van passar la guerra, van passar moltes angoixes, van passar tota la postguerra. I jo, que era el petit, vaig ser una mica com... Si no la joguina, aquella esperança que sortia, no? Ja ens atrevíem a cantar les cançons de Nadal. Ja ens atrevíem a esperar el Nadal, perquè potser hi hauria una mica més de pollastre, o potser hi hauria algun regalet, que n'hi havia molt pocs.
0: Vas agafar una mica la prosperitat.
1: Sí, vaig començar a agafar aquell moment, que a casa tots van agafar el moment aquell, no? I esclar, la meva mare i el meu pare, no? Però són records molt inesborrables. Tot el Nadal era molt inesborrable, perquè era aquell moment d'esperança de que segur que l'any que ve encara tindríem una mica millor. Cosa que ara és difícil, eh?
0: Per què?
1: Ara no saps mai si l'any que ve serà una mica millor, si demà serà una mica millor o serà una mica pitjor.
0: Però ho dius pel món, ho dius per tu?
1: Pel món en general. No, per mi, carai, jo estic a la flor de la vida.
0: Com una rosa.
1: A la joventut. Jo sempre ho dic, home, estic en el millor moment perquè ja estic en el futur. Tota la vida he estat lluitant per el futur. I ja estic en el futur.
0: I tornant al passat, quins records tens d'aquesta Mataró, d'aquest Mataró dels anys 50?
1: Per mi va ser meravellós. Tot i les mancances que hi havia i la precarietat de tot plegat, jo, que era un nano molt, molt curiós o molt inquiet, esclar, tot el descobriment de coses des del col·le, el carrer, aquell carrer, vivíem al centre, la plaça, vivíem a la plaça, la descoberta de totes aquestes coses... Per mi va ser un món molt bonic. Jo soc d'aquells nanos que vaig anar a l'escola amb la idea de descobrir, no tant d'aprendre, perquè hi havia coses que les aprenia de seguida i coses que era un desastre, no? Però sinó d'aprendre, de descobrir coses noves i descobrir això i allò. Vaig ser dels boiescuts.
0: Va ser boiescout?
1: Sí, esclar, per mi era una meravella. Anàvem d'excursió, van comprar unes espardenyes per anar d'excursió. Esclar, totes aquestes cosetes fan que jo tingui una idea de la infantesa molt, molt bonica. També amb problemes, evidentment.
0: Com tots.
1: Sí, com tots. Però més aviat... I molt agraït a tothom. Jo vivia en una plaça, com aquell que diu, tota la plaça, tot el mercat, jo vivia al mercat, ens estimàvem molt. I jo era el nano petit i els hi feia molta gràcia.
0: Perquè la teva mare tenia una parada.
1: Sí, tenia una botiga de fruita al mercat, no? I jo els hi duria caure bé, però tothom m'apreciava molt perquè també era el petit de la Roser.
0: I que ja deuries tenir la teva gràcia, no? Deuries saber, bueno,
1: sí,
0: guanyar-te la gent.
1: Clar, suposo que tenia aquesta gràcia. Aquesta gràcia que he anat mantenint, no? I sobretot aquesta cordialitat amb tothom, no? Però que l'he anat mantenint. Perquè, clar, jo me'n recordo, quan jo era nano, en el col·le, els primers anys del col·le, que em van fer sortir a recitar un vers... I el mestre em deia, digue-ho d'aquella manera. I jo pensava, quina manera deu ser? Però bueno, jo ho deia d'aquella manera i això els hi feia molta gràcia. Vés a saber quina manera deu ser. Però bueno, també em passa una mica ara, no? En les funcions, en el teatre o a la tele, no? Que ho dius d'aquella manera. Però és que ho dius d'aquella manera i fa gràcia. Per això ho dic normal.
0: És la teva manera.
1: Sí.
0: Tu de petita què et volies dedicar?
1: Res.
0: Res.
1: No, vull dir que a mi només m'agradava fer funció. Em deien fer funció, ara em deien fer teatre, sector... A mi m'agradava molt fer funció.
0: Quan t'entra tu el virus del teatre?
1: Mira, a mi em portaven... Jo tenia unes ties que eren actrius aficionades i el diumenge, a la tarda, anàvem a veure les tietes que feien la funció. No? Esclar, aquesta idea, això a partir dels 5-6 anys, que són els records que tinc, no?, de veure aquell escenari amb aquelles llums, quan tot era tan pobre, i sortien senyors i senyores arreglats, i era com una meravella anant allà, no? És com, més endavant, això va passar amb el cine, no? Anaves al cine, s'obrien les cortines i entraves en un món meravellós. Aquest món meravellós és el que a mi em feia gràcia, i llavors jo a casa ho repetia, no? repetien que venia algú, jo feia funcionetes i aquestes coses que... Però de seguida, a 9 anys ja vaig començar a fer teatre. I a 10 anys, a 10 anys...
0: Però et vas matricular en dret.
1: Sí, no, però això més endavant. Però vull dir que a 9 o 10 anys jo anava al col·le i ja m'estudiava els textos de literatura. Sempre buscava en literatura els trossos que hi havia a teatre.
0: El Tenorio, no?
1: Sí, les coses aquestes. I Fuente Ovejuna i tot això. Jo m'ho estudiava tot això. La física i la química, un desastre.
0: Tu eres de lletres.
1: Sí, bueno, jo era de funció, no? I després sí, ja acabat el batxillerat i tal, aleshores vaig matricular a dret, a la facultat de dret, que era un luxe,
0: I la idea que era? Acontentar els pares?
1: Bueno, sí, havia de fer alguna cosa, i com que havia estudiat lletres, no tenia gaire sortides.
0: Però fer teatre no era fer alguna
1: cosa? No, fer teatre encara no és fer alguna
0: cosa. Després fas magisteri.
1: Sí, bueno, perquè, esclar, jo vaig veure que amb lo de dret no hi havia manera que avancés, Jo necessitava treballar amb alguna cosa als matins per després poder anar a l'Institut del Teatre o a fer teatre, no? I llavors vaig estudiar magisteri, perquè allò es va acabar de seguida, m'ho vaig treure de seguida, en 2 anys vaig treure, era senzill. I llavors ja feia de mestre, però feia de mestre només al dematí, perquè a la tarda jo anava a fer teatre aquí a Barcelona.
0: Però va haver-hi un dia que tu haguessis de sortir de l'armari teatral? O sigui, d'arribar a casa i dir, pare, seieu, que hem de parlar?
1: No, perquè llavors no era sèrio. Vull dir, no era...
0: Però hi ha un dia que deixes l'escola, Joan.
1: Sí, però llavors ja era gran, jo ja era fins i tot ja era casat, ja quan deixo l'escola. Però, esclar, l'escola era aquella cosa de seguretat, no? Però va haver-hi un moment que no vaig poder-ho compaginar. Jo mentre podia venir aquí, a Barcelona, a les 5 de la tarda, sortir del col·le, i venir a fer teatre, llavors tornar a casa a les tantes de la nit, perquè el teatre abans es feia mal a la nit, i l'endemà al dematí a les 8 ser al col·le tenia una son. Jo a la vida he passat una son, tio.
0: Això ho diu el David Verdaguer, que un actor o passa gana o passa son.
1: Una son, he passat sempre. Son. Clar, anava a la classe i si els nanos no estaven animats, venia una son. La feina que he tingut per estar sempre amb el cap ben en l'aire.
0: Ara em deies que quan fas aquest pas ja estàs casat. Tu quan et coneixes amb la Mary?
1: Bueno, és clar, la Mary ens coneixem, ella devia tenir 14 anys o 15 anys.
0: Sí, des de petitons.
1: Sí, sí. Jo feia teatre, aquesta és la història, que, no? Un dia va anar a veure una funció que jo feia i em va veure a mi de 15 anys o així, imagina't, i va dir, oi, aquest noi, i després va resultar que la seva tieta venia, era pagesa, i venia al mercat gairebé al costat de casa, i llavors ella venia a les 8 del matí per veure'm abans d'anar al col·le. I llavors vam començar a fer funció junts. Ens vam anar entenent. Ens feia il·lusió tots dos, qualsevol cosa. Vam anar tirant, i això de fa 50 i escaig d'anys, I ara t'ho dic així, que és molt senzill, no? També hi ha hagut coses i problemàtiques.
0: I tant, com a totes les cases.
1: Llavors, ara ho mires en perspectiva i dius, clar, aquella noieta... amb aquell vestidet del col·le, que llavors anaven amb uniforme, i que la trobava a les 8 del matí al mercat a plaça, al costat de la seva tieta. I això, mira, va anar. Llavors, vam ser nòvios durant 7 anys, fins que un dia va dir, és que no pot ser, ens hem de casar, però és que jo tinc funció. I llavors vam buscar un dilluns, que era festa.
0: Això ara arribarem, el dilluns de festa, que és un mal de lector. Però tu recordes, perquè vosaltres us enteníeu molt, el que tu vulguis, però hi ha un dia que ja algú s'ha de llançar. Algú ha de fer un petó.
1: Sí. Bueno,
0: tu recordes aquest dia?
1: El dia del petó.
0: Del primer petó. No és el dia del petó, és el del primer petó.
1: Ara sí. Segurament estava en el cancell de casa seva amb la porta tancada del carrer.
0: Et fa vergonya, Joan?
1: Bueno, perquè jo sempre et faig la broma de dir... Te'n recordes aquell dia que allà al mig del carrer Beat Oriol em vaig agenollar i et vaig demanar perquè fossis la meva nòvia? I ella diu, però no és veritat.
0: Va ser el cancell a casa seva. Allà el Joan Pere va atacar.
1: Bueno, era el que s'acostumava a fer, no?
0: I en tots aquests anys junts, doncs el Joan Pere i la Mary han tingut uns quants fills, també una bona colla de nets, ara ho deia, i també alguna que altra enganxada, i sobretot moltes i moltes paraules d'amor.

0: paraules d'amor de Joan Manel Serrat sonant al llapis de memòria del Joan Pera. Joan, aquesta és la vostra cançó amb la Mary? La vostra cançó oficial?
1: Probablement. Penseu una cosa. En aquella època no teníem cultura musical. Ara sembla que sigui impossible, però a les cases no s'escoltava música.
0: La ràdio sonava?
1: Sonava la ràdio, les notícies de les 10, sempre feien por, aquestes notícies, el boletín informatiu de les 10, però teníem molt poca música, i de cop i volta comença a sortir música. Jo me'n recordo el disc del Raimon del Vent, que ens va semblar joents com érem. Jo anava en bicicleta i m'anava el vent, i després ell i jo descobrim que, bueno, que havíem fet algun ball, pocs, perquè no érem gent de ballar, érem gent d'anar a fer teatre, no? I anàvem tots de vegades a llocs de beneficència per recitar, bueno, aquestes coses, no? I llavors surt el Serrat i era tan maco allò que, esclar, ens va enganxar, esclar, ho diràs.
0: Digues.
1: I teníem poques cançons, però n'hi havia molt maques.
0: Ara ens deies que us veu casar un dilluns.
1: Clar, va haver un moment, jo m'havia anat de gira per Espanya, fent teatre, fent mandunguis, que en diem. Estava al Teatre Nacional de Barcelona, el dirigia l'Operena i tal i qual. I al tornar de la gira per Espanya, dic, que no pot ser, ens hem de casar. Dic, però com vols que ens casem? Jo estic sempre fora, o faig funció, o no. On? I si no faig funció, ens quedem sense res, no tenim res, no tenim... Casem, no ens quedem. Dic, bueno, és que jo ara, això era el setembre, dic, és que el novembre haig d'anar a fer funció a Madrid amb la companyia. I quin dia? Doncs el dilluns. El dilluns era l'únic dia que podíem casar-nos, perquè era l'únic dia que fèiem festa al teatre. I ens vam casar un dilluns, i l'endemà vam agafar l'avió cap a Madrid per anar a treballar.
0: Sí, no va haver-hi un viatge de noces.
1: Sí, a Madrid.
0: A veure'n els dos.
1: Sí, vam anar els dos a Madrid. Ella, el dematí, vam anar a donar voltes a veure el Palacio Real, aquestes coses. I llavors... jo a la tarda anava a fer funció i ella es quedava a la pensió esperant-me.
0: El dilluns també és el dia que no hi ha peix al mercat.
1: Sí.
0: Així que també era un homenatge al teu pare, no? Que vaja, és pescador.
1: Vaja. No, però el meu pare anava tots els dies a pescar, el dilluns i tot. Home.
0: A mi li hagués agradat que fossis pescador?
1: Bueno, el meu pare era un home molt, molt lliure. Era un dels primers lliurepensadors, àcrata. Deixava fer el que tu volies, no? Home, evidentment, sí, però un dia em va pujar la barca i em vaig marejar. I va dir, aquest no arriba.
0: És pescador d'aigua dolça.
1: El pare li va saber greu que deixés el dret. Això sí que li va saber greu, perquè d'aquella família humil, que hi hagués algú que hagués arribat a ser advocat, li feia molta gràcia. I total, per anar a fer funció, ja em diràs tu.
0: És el que parlàvem, que estem parlant d'una època que em sembla que quan et matricules a l'Institut del Teatre sou 11.
1: 11.
0: Clar, ara n'hi ha
1: curs, 400,
0: esclar. És patir per tu.
1: Sí, ara he vist en perspectiva tot, però l'Institut del Teatre que no era res, era purament per gent desvegada, que deia el meu pare, això
0: l'hora porro.
1: Sí, home, sí, això, la gent que no té res a fer.
0: De viatge de noces aneu a Madrid i a Londres, quan aneu?
1: Bueno, a Londres ja de casats, ja teníem un nen, quan vam anar a Londres. Oh, Londres va ser...
0: Sí, va ser la descoberta d'un món?
1: Bueno, era en aquella època anar a Londres pels hippies, com nosaltres, pels progres, era anar a la llibertat absoluta. O sigui, el primer que veies era una paret que deia Mora Franco. Això, aquí a Espanya, això...
0: Home, això... Home.
1: I arribes allà i el primer que veies era allò, i dius, oh, on sóc, què passa aquí, no? I descobrir llavors el teatre allà... Esclar, és com una il·lusió tremenda, un món tan teatralment ordenat, no? Tan organitzat, també els actors allà són gent important.
0: Sí, veu anar a veure teatre.
1: Sí, sí.
0: I
1: sí,
0: musicals.
1: I musicals, esclar.
0: Doncs mira qui està venint per aquí, aviam si el sentim.
1: Oh, oh.

0: Joan, si anem tu i jo demà al matí a un tren de Rodalies a les 8 del matí, canten aquestes Miserables, sí. Jo crec que comença la revolució.
1: Sí, sí, sí, tal com està.
0: I anem tots junts.
1: Aquesta cançó encara la cantem tots junts, com va, la descoberta d'aquesta cançó. Jo me'n recordo que llavors els nanos, que eren petits, havien anat a Londres a aprendre anglès, allò que es feia abans, que venien sense aprendre anglès, però bueno, és igual. I ens van portar el disc d'això i vam quedar meravellat. I llavors, ara ja és la... Quan ens reunim, hi ha dues cançons que cantem sempre, Els Pastorets i aquesta.
0: Tots junts.
1: Tots junts.
0: Tots els Pera.
1: Tots els Pera, ja. Ah, bueno, hem d'estar una mica alegres, eh?
0: Home, però deu fer impressió, perquè són uns quants.
1: Sí, bueno, però és molt bonic. Però, bueno, però qualsevol... La primera que vam veure, la meva dona i jo, que vam anar-hi sols, va ser el Superstar. És clar, a Londres, el Superstar, en aquella època. Ara s'ha... ara és més suau, és més online, no? Ho dic bé, online?
0: No ho sé, sí. Més mainstream.
1: Més baratillo, ara, no?
0: Ah, bueno, ara és més corrent, tot.
1: Sí, però llavors era...
0: Més accessible, sí.
1: Sí, llavors era... Encara me'n recordo. Vam córrer per arribar al teatre i jo li deia en el de la taquilla, tu... Ap, la baratilla, no? El barat, el barat.
0: El galliner.
1: El galliner. Ap, no, tu, ap. I em va dir, què em vols, dugues per dalt, noi?
0: Era català.
1: Sí, però llavors estava freixís de català.
0: Tu n'has fet de musicals?
1: No.
0: És espineta clavada?
1: No.
0: Mai ho has, no. Mai ha sigut una...
1: No, no, perquè reconec... S'ha de fer molt bé. O sigui, has de tenir... Jo quan surto a escena domino el que jo estic fent. Amb la cançó no el dominaria perquè no tinc cultura musical, no tinc nocions musicals. Tinc un cert oído, això sí, com el Pavarotti.
0: Sí, segur.
1: Però, sí, però no gaire més. És més, quan vam fer amb el Paco La Jaula de les Loques, ens van proposar, ens van dir si la volíem fer musical. I ho vam estar mirant, i jo vaig dir, Paco, la gent ens ve a veure a nosaltres, no com cantem. No ens ve a veure cantar, no triomfarem com a cantant.
0: O sigui que si venim al Teatre Condal a veure ta sogra de lloguer, no et veurem cantar.
1: No, cantar no. No, perquè no et podré donar... Jo tinc molt de respecte a la gent, moltíssima. Tu vens al Condal, veuràs aquella funció, i per malament que estigui, ens ho passarem molt bé perquè... Jo t'ho entregaré tot, però tu també m'ho entregaràs a mi. Som protagonistes tots dos, el públic i jo, no? En un musical està sempre amb un peu en fals. A més no tinc... Vam fer una funció...
0: I riu.
1: Vam fer amb el Roger Pena, vam fer un espectacle molt maco que es deia Mozart, pare i fill.
0: Aprofitant la benentesa, no?
1: Sí, sí, o la malentesa, no? Perquè no se venien gaire. Amb en Roger ens venim moltíssim, eh? Però hi ha sempre aquella cosa de pare-fill i tots dos amb talent i tal. Bueno, i esclar, hi havia un moment que jo tenia que donar un peu exacte perquè l'orquestra ataqués allò. I no vaig donar el peu exacte. I estàvem allà, o sigui, no, en vez de dir...
0: Sí, sí, que has de ser matriculat.
1: Sí, la gent aquesta de música, com que van tan pautats, ha de ser... I vaig dir una frase, però no era exacta. I ells no... I em vaig dir, ja podeu començar, ja? Perquè, esclar...
0: Vas tancar tot, eh, ja? Diries que és fàcil dirigir el Joan Pera?
1: Sí, sí, perquè és molt obedient.
0: Tens fama de que els teus espectacles on surts sempre s'allarguen.
1: Bueno, però jo sóc molt obedient, jo t'ho juro. Sóc molt obedient. Jo em diuen aquí. Posa't allà, no parlis amb la gent. Jo ho faig tot. Però, això m'ha passat diverses vegades, però arriba el dia de l'estrena i veig que si em poso aquí no hi ha efecte. Però si em poso aquí, sí. I si dic això d'aquella manera que va dir el director, no té cap gràcia. Però si la dic d'aquella meva manera, sí. I aleshores, el dia de l'estrena, vaig més a remolc de lo que vaig veient que funciona que de lo que m'ha dit el director. I després el director em vol matar.
0: Sí, no ets tan obedient, Joan.
1: Sí que sóc obedient.
0: Però si després dius que el dia de l'estrena fa segons veus, que jo, si fos el director, diria... fes el que creguis. Perquè sí. Tu, vull dir, tants anys fent riure, sí. Ja saps
1: detectar però això, quan... Però això em va passar fa 50 anys, també, eh? Un vergonyar molt, molt. I una actriu boníssima, que ja no hi és, la millor actriu de Catalunya, va dir que no treballaria mai més amb mi.
0: Això et va dir la sí. Rosa Maria Sardà?
1: Que, perquè no ho saps.
0: Perquè tu vas fer Torre Baixa amb ella.
1: Sí.
0: I et va dir això. Sí. La vas treure de polleguera.
1: perquè... El primer acte jo vaig fer tot el que m'havia dit el director. I va acabar el primer acte i els aplausos... Vaig dir, no, això no va, no va. I el segon acte el vaig fer com jo creia, o com em va semblar. Llavors va ser un exitàs tremendo. Va ser un dels més èxits que més recordo. La gent cridant pera, pera, pera. I esclar... Però,
0: se't van enfadar.
1: Els altres van enfadar. Però no ho vaig poder evitar.
0: Oh, quin no. Personatge feies, el Terra Baixa?
1: El Manelic.
0: Perquè per aquesta gent que pensi que només has fet riure, també, vull dir... Tu has fet els teus drames.
1: Jo si vols t'explico la teoria. Jo ara penso, com et vas atrevir a fer això? Però és que jo tenia una innocència i una veritat tremenda. I aleshores que el Manelic fos un tio innocent i en veritat, era molt fàcil de donar. Si hagués sigut només un bèstia que matava el llop, no tenia cap gràcia. Però que fos un nano innocent que li passava tot allò, tenia la seva gràcia. No ha passat mai més, eh? Vull dir, sempre ha sigut un senyor que fa... Oh, i porta el llop.
0: Una persona molt asilvestrada.
1: Sí, sí, i mata el llop. Ben... Però, esclar, un senyor alt i gros que mati el llop no té cap mèrit. Però un nano petit com jo, amb il·lusió, que mati el llop, això sí que tenia gràcia.
0: Aquest és el Joan Pere, l'obedient dels directors.
1: Ai, ai, bueno. Joan... Prometo que la propera funció ho faré bé.
0: Segur. Tu ets un vampir del públic?
1: O sigui, tu què vol dir això?
0: Els hi xucles? Necessites que et riguin?
1: No,
0: que...
1: al revés, al revés. Em xuclen a mi. Ells em xuclen a mi.
0: I tu no et deixes xuclar?
1: Bueno, fins allà, fins que no... Fins a l'escenari. Disfrutem molt, la gent i jo, quan estem bé. Quan l'actor crea una màgia que el públic hi entra, és una màgia extraordinària. No hi ha res al món que tingui aquella màgia. És clar, m'alimenta. Jo puc...
0: Doncs una mica vampir sí que ets. Tu em vas dient que no i després que sí, eh? Les coses... Sí, perquè tu t'alimentes d'això. I com més et riuen, més et creixes.
1: No, em fa vergonya. Jo penso, ai, no rigueu tant. Sí, em fa vergonya.
0: Però això és molt català, no? Estan anant massa bé.
1: Sí,
0: la cosa està anant massa
1: sí,
0: bé.
1: No rigueu tant, de debò, de debò. Jo de vegades vaig al teatre i veig que la gent saluda i fa un salut, i allarga el saludo, i fa una vergonya saludar, però si ens ho hem passat bé, anem cap a casa.
0: És un sentiment molt, molt català. De fet, t'he llegit una frase, que m'ha semblat la frase més catalana de la història, que és, els èxits són accidents sí. I els fracassos lliçons. Sí. Es pot ser més català?
1: Potser sí que soc català, però bé, això em sembla que és molt objectiu,
0: sí,
1: no?
0: Sí, per tu patir és un motor... Per dedicar-te al 100%, no? És el patiment. Des del... Ai, que no ens en sortim, aquesta.
1: No. Home, el fracàs, quan tens un fracàs, és clar. Què hem fet malament? Quina cosa, què és el que podem millorar? Això si fem així o si fem això. Vull dir que és aquella lliçó per un futur. Ara que ja estic al futur. I, en canvi, l'èxit és un accident que de vegades ho fas tot. Perquè tinguis èxit i no en tens. I de vegades fent el mateix, tens èxit. I de vegades veus un èxit que podria haver sigut un fracàs perquè allò era dolent, el text era dolent, l'altre no s'ho sabia, l'altre... I és un èxit.
0: Però saps gaudir de l'èxit, Joan?
1: És un accident. No li dono massa importància. Em fa una mica d'angoixa. Tenir sí. Èxit, tenir èxit... Ara això t'ho dic a tu i sap que no ho he dit mai. Em fa una mica d'angoixa tenir èxit.
0: Per què?
1: Perquè... El Woody Allen diu que l'èxit, el que has de fer és no perdre la perspectiva. I amb l'èxit perds la perspectiva. Fins i tot jo, que no m'agrada gens perdre la perspectiva. I llavors, de vegades dic coses perquè l'èxit d'alguna manera m'ha tocat i penses que...
0: T'has sentit en algun cop emborratxat d'èxit?
1: No emborratxat, però fent alguna patinada, sí.
0: Tipus?
1: Sí. Tipus, dir alguna cosa que no hauria d'haver dit, però com que tens èxit...
0: Però això, a dins del teatre o fora del teatre?
1: Bueno, Bueno, fora del teatre he tingut l'èxit dels sis nanos i de la meva dona, però tampoc no penses bueno, que he tingut...
0: I de la gent que et para i... Això sí. Oh, pera.
1: Sí, sí. M'agrada molt correspondre a la gent, perquè són molt... Perquè entenc molt que anar al teatre és un esforç, de vegades és una voluntat, no? I que hagin vingut per veure't a tu, de vegades penso... potser no sóc prou per lo que fa aquesta gent. Però jo t'ho dic molt de debò, eh? No ho dic ara per falta
0: sí, de bèstia
1: ni
0: sé.
1: Coses d'aquestes, no? Però si llavors em fa una mica d'angoixa. I sempre trobes algú... Bueno, la gent et saluda pel carrer i tal. Però, no, amb la gent no acostumo a dir coses, no. Però ara em fas una entrevista i si me l'haguessis fet en fracàs, potser te la diria d'una altra manera, no? Ara estic en un moment que tinc èxit. Ves? Mira, ara estic accidentat.
0: Estàs una mica angoixat, no?
1: Sí. I penses, ai, no diguis això. L'altre dia vaig dir una frase que no me la van entendre. Va dir aquesta, això que et diuen molt a la meva edat. Però que no et retires. I vaig dir, no em retiro perquè no he treballat mai. I vaig dir, això no tenia que haver dit. Tota la gent que ha treballat. No, la veritat és que volia dir que no. El meu no és un treball. Si jo estigués a la mina o descrivent el complir els anys, te'n vas a casa i...
0: Però jo crec que sí que s'entén que tu passes pipa. Que per tu és una...
1: Però també pateixes, també ho vull fer bé.
0: Però tu, jo crec que hi ha un gust en patir, també.
1: Home, no.
0: Té un gust, el patiment. El...
1: No l'aguanto jo. Uf, decideix, uf.
0: Sí. Ara ens deia, Joan, que tens 6 fills. Els 6 són nois.
1: Sí.
0: Això vol dir que... La teva confitura de pera només fa mascles, no?
1: No ho sé.
0: Quin és el secret?
1: No sé, s'ho havíem provat els dies de lluna plena.
0: I no, eh?
1: No hi havia manera. No, però tampoc vam... A veure, jo he tingut 6 fills sense ideologia de fills. No he tingut 6 fills perquè tenia que tenir 6 fills, o perquè el Pujol va dir que féssim criatures. No, m'han vingut així.
0: Però no esperàveu mai la nena a dir, va, fem una altra, aviam si és nena? I aquí només sortien nanos i nanos i més nanos?
1: Mai vam tenir el desig de... Home, sí, en el tercer, bueno, ara serà una nena i tindrem... Però tampoc no era un desig. Et diré una cosa, la meva dona, la Mary, mai va voler tenir una nena.
0: Eres tu?
1: Bueno, a mi m'hagués fet gràcia tenir una nena, perquè una nena...
0: Per variar.
1: Sí, home, sí, una nena. Ai, mira, la nena pera.
0: La pera?
1: La pera. Però la meva dona, en el fons, mai va voler tenir. Ella era la reina femenina, era ella.
0: En tot cas, et vas quedar a un fi de poder fer la versió catalana de 7 núvies per a 7 germans, però vas decidir que millor tirar...
1: Però això que jo...
0: Vas decidir tirar per somriures i llàgrimes. Doe, a deer, a
2: female deer, ray, a drop of golden sun. Llapis de memòria. Me, a name. I call myself far a long, long way to run. Amb Jordi Manau. So, a needle pulling thread. La, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread. That will bring...

0: A Llapis de Memòria, el Joan Pera, també hi hem trobat a l'Úrsula Andrius cantant...
1: Ja sé que és una mica... que és Kirch i tal i qual. Però a mi m'agraden aquestes coses, m'agraden. Però, esclar, la gent deu pensar que aquest tio és tonto. Que...
0: Jo crec que a la gent li encanta escoltar aquestes cançons.
1: Sí, a mi m'agraden, m'agraden. És més, et diré una cosa. Però, esclar, jo també sóc intel·lectual, eh? No pensis.
0: Sí, sí,
1: sóc molt culte, eh? Encara que sembli tonto.
0: Tu ets amic del Woody Allen, què t'he de dir?
1: Ah, sí, vaja.
0: Vull dir, cuidado, eh?
1: Que en el 92, el gran espectacle de l'inici dels Jocs, que va fer, sembla que eren els...
0: La Fura.
1: La Fura va ser espectacular, maquíssim, maquíssim. Jo vaig dir sí, però... A mi em va agradar molt.
0: Però
1: m'agrada
0: potser...
1: més Sant Rises i l'Agri.
0: Clar. Podria ser la banda sonora de Can Pera quan els nens eren petits?
1: Bueno, sí. Sí, sí. Aquestes les cantem. Però els miserables, més, eh?
0: Qui, del més gran al més petit, quants anys es porten els teus fills?
1: Es porten 16 anys. Mira, jo vaig tenir 3 fills normals... amb 2 anys, els dos, o sigui, els més normals són els dos, el gran Ivan i el Roger, que coneixeu, no? Aquests eren els dos, i ja estàvem, eren el que teníem, per la nostra manera de guanyar-nos la vida, el que teníem. Però al cap de 7 anys, vam tenir el tercer.
0: Ah.
1: Al cap de 7 anys, que aleshores ja, si ets una nena, doncs ja estarem. Vale, ja estàvem. I al cap de 8 anys més, me'n van venir 3. Va venir, al cap de 8 anys, va venir el quart, i que va ser com un... Mira, ja som grans, no els haurem fer la comunió, aquest nen. I al cap de 11 mesos del quart, van venir bessons. Per una altra relliscada d'aquelles.
0: Uau!
1: Sí, en un any vaig passar de 3 a 6. 6 és moltíssim.
0: Joan, jo tinc 2 i vaig de bòlit.
1: I és el que ens passava a nosaltres, amb els dos que tenim ja fèiem. Al cap de 7 anys, per si era la nena, bueno, va. Però al cap de 8 anys més, 3, en un any.
0: I quan tens tants fills, tens amor per tots? O el que has de fer és agafar el teu amor i anar-lo fluctuant d'un a l'altre segons les necessitats a que descomplen? Mira, aquest, avui li toca aquest, que està una mica...
1: Hi ha una frase que jo he dit moltes vegades, que en Roger li agrada molt que la digui, que quan em diuen, bueno, però d'aquests 6, quin és el que estimes més? Doncs mira... El que estimo més és aquell que més ho necessita a cada moment.
0: El problema és quan hi ha 2 que ho necessiten al mateix moment.
1: Hem de compartir. A casa meva, la paraula compartir és la paraula que més fem servir.
0: Tu dius que sempre has procurat que els teus fills no sentin els fills de...
1: Sí.
0: Ho has aconseguit?
1: No, no massa, però... Però sí, el que sí és veritat és que... Esclar, jo arribava a casa i parlava amb els nanos, el sopar, el tal i el qual. Mai vaig magnificar massa els èxits. Mai. Bueno, sí, anem bé. Perquè no es creiessin fills d'algú que tenia molt d'èxit, que també ja veus els èxits que puc tenir, però són petitets, vull dir, no és Hollywood, això, no, tot és molt senzillet. No?
0: Tot és molt relatiu aquí, Joan, eh?
1: Sí, tot és molt relatiu. Però mai vaig tirar massa perquè no se sentissin... fills d'algú. Jo sempre dic que els meus nanos han portat amb molta dignitat ser fills d'algú, que és molt difícil, eh?, ser fill d'algú.
0: I la Mary?
1: La Mary és la meva dona. La Mary i jo som... La Mary està... Ella és feliç, si jo sóc feliç i...
0: Encara rieu junts?
1: Sí, sí. Sí, perquè ens hem d'agafar rient les coses. Com no sigui definitiu el que sigui, tot és relatiu, no? I tot és provisional. I ara l'hem d'operar d'un genoll. Però bueno, posarem una cadira de rodes. I si tenim cèntims, comprarem un motoret. Dona, no t'amoïnis.
0: I així anem passant, no? Sí, sí. Passem-ho bé. Ja com hem de passar, passem-ho bé.
1: És allò... Sempre hem fet el que ens corresponia fer, no? La responsabilitat de tenir aquesta gent i d'estar amb ells. L'hem complert.
0: Que clar, això d'estar amb ells, que això ja ho has dit en moltes entrevistes, que tu has hagut de sacrificar part de la teva vida familiar pel teu ofici.
1: Sí, sí, sí, però no massa més.
0: No massa més que això.
1: No, però jo vull dir, a mi, el teatre, si m'hagués privat de viure, potser no ho hagués fet. Vull dir, la vida és important, no?, i fer funció per mi és importantíssim. Però també el fer teatre no m'ha privat de res, de disfrutar de la vida. Jo tinc 6 fills, jo visc més o menys bé. Vull dir,
0: Però parlo més de dies importants.
1: Sí.
0: El dia que no pots anar a aquella sí. comunió.
1: Sí, el dia de la comunió jo vaig deixar els nens i em vaig anar a fer funció.
0: O casaments, eh?
1: Sí,
0: o...
1: el casament també vaig deixar.
0: Els enterros s'han d'anar. Els enterraments s'han d'anar.
1: Els enterros, nen, jo tinc uns problemes amb els enterros. Me'n vaig de gira a Granada pel Paco Morán i el primer dia de la gira es mor la meva mare. La meva mare per mi era molt important com a tothom, no? No, tampoc no. Però, clar, jo fent funció a Granada era a Còrdoba.
0: Va, seguim a Andalusia.
1: Sí, acaba la funció i s'ha mort la mare. Tota la nit a l'aeroport a agafar l'avió del matí des de Sevilla a Barcelona i el de la tarda de Barcelona a Sevilla a fer la funció. Això m'ha passat a molts enterraments dels meus germans, dels meus pares.
0: Però sempre hi ha sigut.
1: Hi ha sigut. Jo sempre dic, faig el que puc. No he tingut temps de ser massa bona persona o massa amic dels meus amics o massa tiet dels meus nets o massa pare dels meus fills. Però quan em necessites, jo hi soc.
0: Unes dates que per tu sempre són fotudes són el Nadal, perquè el Nadal s'ajunten les dues coses que més estimes, que és la família, sobretot,
1: sí,
0: i després les funcions.
1: Sí,
0: la funció del Joan Pere de Nadal,
1: sí,
0: això sí que és una tradició
1: això
0: catalana.
1: Això que no me la treguin, és el més maco, el dia de Nadal anar a fer funció. Ja hem passat tota la nit junts, i hem passat tot el matí junts. Ara, en el moment que ells s'atiborren, mengen els canelons i l'escudella i tal i qual, jo me'n vaig, i és que... Jo vaig a fer la funció i després ja torno. Em guarden la cuixa de pollastre per quan arribo la nit.
0: El Nadal a Can Pere comença per la Puríssima?
1: Sí.
0: Això és sí. impepinable, eh?
1: Sí, sí, comença per la Puríssima, perquè llavors, bueno, aquestes coses nostres. Hi ha un dia que anem tots junts a la Fira dels Pessebres a comprar una figura, cada any comprem una figura, i anem a dinar tots junts, i llavors ja fem la rifeta aquella de l'amic invisible, ja qui m'ha tocat, i comença... Sí, és, era molt maco, a la meva època també era molt maco, el dia de la Immaculada, el dia de la Puríssima, que fos el pòrtic de Nadal, no? I això ho fem.
0: I a Can Pere, passi el que passi, per Nadal, o per aquesta franja que amplien, que és quasi d'un mes de Nadal, sempre sona

0: Els Boniem sonen al llapis de memòria del Joan Pera, que no sé si ara escoltant-los ja et venen ganes de muntar aquí el pessebre. Aquí
1: no, ah, no, jo faig el pessebre.
0: Per això t'ho sí, dic, ara...
1: Faig un pessebre tan gran com aquesta taula.
0: Clar. Ets d'aquests, eh? Ets com el doctor Padrós, també, que crec que fa un, sí, uns pessebres...
1: Bueno, perquè, però, bueno, però a la meva manera, res de ser maco, no? Suros i tal i qual. Però, esclar, jo des de 7 o 8 anys que anàvem cada any a la Fira dels Pessebres i tinc una figura des dels 38 anys, clar, on t'haig de posar tantes figures. Però ara, si algun any, llavors tots em rondinen, tots em rondinen. Vaig, perquè, esclar, jo sol, m'has d'ajudar, oh, jo no puc, totes aquelles coses. I si un any no el vaig fer, llavors tothom el va trobar a faltar.
0: Escolta'm, Joan, tu que estàs segurament en el top 3 de catalans que més riure fan, fer riure sempre, fins i tot quan no vols, també té desavantatges?
1: Sí, sí. Esclar, és fotut, eh? Jo tinc amics que de seguida que em veuen m'expliquen un xiste, no? M'expliquen un acudit. I et diuen, vine a casa, que ens farà riure. No, no, no. No, no. Jo, a més, el meu humor no és humor d'acudits, no en sé dir massa d'acudits.
0: És més situacional.
1: Sí, situacional, o de dir, mira ara què em passa, no? Ara m'he fet mal aquí. Ara no puc. Bueno, és més així, no? Però jo el que sí procuro és tenir sempre un somriure.
0: Però jo m'imagino, jo què sé, quan renyaves els teus fills...
1: Ah, sí.
0: Reien ells o s'ho prenien seriosament?
1: Bueno, hi ha de tot. Però clar, hi ha hagut moments que he tingut que ser guàrdia civil, jo, eh?
0: Clar, però potser com més guàrdia civil et poses, clar, més riuen.
1: Sí, perquè jo també... jo sempre he procurat exagerar-ho una mica. Ah, no pot ser! No. Allò que fem els actors, no? I després penses, mare... Encara me'n recordo. Que algun dia, un dia que perseguia un dels bessons, el perseguia perquè em havia fet alguna, perquè trastades ens n'han fet, eh? Trastades, mare, les que vulguis. I jo dic, com t'arreplegui, com t'arreplegui, l'enganxo, però d'això, se'm gira i diu, jo sóc l'altre, jo sóc l'altre. Perquè et passava cada 2 per 3, no?
0: I tu, clar, aquí ja...
1: I llavors, clar, o no els trobes o se'n van... Sempre hi ha hagut una mica aquesta mena de fer, aquesta manera de fer.
0: El Woody Allen l'has fet riure?
1: Ell diu que sí.
0: Ell diu que sí, però sí. Tu ho has comprovat?
1: Bueno, ell m'ho ha dit.
0: Però tu t'has trobat amb ell tet a tet més d'una vegada.
1: No, perquè no hem fet funció junts.
0: Bueno, però sopant o el que
1: no,
0: sigui.
1: No, sopant, no m'atreviria mai. No, no, no. És més, el Woody Allen, jo quan vaig preguntar per què m'ha triat a mi, em van dir, no ens ho ha dit, no ens ho ha dit perquè és molt callat, eh? No és gaire simpàtic, no. És cordial, però no és simpàtic. Bueno, és igual.
0: I sí, dir... és com Sosito.
1: Sí, és Sosito. Em va dir, no ens ho ha dit, perquè... però et sentia tu i reia. I reia, sentint-te tu, reia. O sigui que d'alguna manera l'he fet riure. I ell m'ho va dir, ell m'ho va dir. Em va dir, et dono les gràcies, això literalment, em va dir, et dono les gràcies, perquè m'has fet més heroi del que sóc en realitat. Ets més heroi en el sentit d'ets més graciós.
0: Però com acabes tu fent de Woody Allen si volien que tu fessis de Sean Connery?
1: Això va ser el primer dia que em van fer una prova per fer doblatge.
0: I
1: em quedo
0: les ganes de veure a James Bond.
1: Clar, tu creus, aquests senyors tan serios, perquè abans la gent de doblatge era molt serios, eh? Molt locutors bons, alguns d'aquí, d'aquesta
0: sí.
1: Casa. Sí. I love you, I love you. L'Arsènic Orsell parlava amb el nas quan tu me lo digues, no? I esclar, un amic, el Joan Borràs, que és molt amic meu, em va dir, prova, home, prova, perquè d'aquesta manera et guanyaves la vida, no? Perquè estava buscant el forat, no? I vaig anar-hi i em van fer el Sean Connery allà amb una pistola. Saps que la pistola em va quedar tan malament que vaig dir, no hi aniré mai més a fer això, mai.
0: Vas quedar amb el Woody.
1: Bueno, llavors ja. Després sí que després vam començar a fer doblatges i jo feia nanos i nanos joves. Jo tenia la veu molt primeta i nanos i joves no en tenien. Tots eren senyors molt grans. I llavors jo en una època vaig fer molts nanos joves. Pel·lícules mítiques i tot. Però jo era el nano jove. I aleshores, de cap i volta, em va necessitar el Woody Allen perquè s'havia mort el Miguel Ángel Divieso, un gran locutor, un gran mestre. I en principi no l'havia de fer jo. En principi no l'havia de fer jo. Una, perquè jo sóc català, això és complicat en el doblatge. No, el punto, ho deixem aquí, però és complicat. I l'altra perquè...
0: És o era complicat?
1: És.
0: Continua sent-ho. Per l'accent?
1: Sí, per l'accent.
0: Quasi l'és.
1: I per grups. I per grups.
0: Clar, com tots els gremis, sí, no? Hi ha guetos.
1: Sí, i per grups. I català, i que triomfi. Jo ja havia triomfat, aleshores. Vaig haver triomfat. Bueno,
0: ara
1: és d'aquells dies que, com que em sento poderós...
0: T'havia inflagot, bé, bé. Sí.
1: Com que ja havia tingut èxits, No, no m'ho van dir mai, per fer-lo. No m'ho van dir mai. Però el Woody, que és molt punyetero, no li agradava a ningú. No li agradava a ningú. I era normal que no li hagués ningú d'aquella gent, perquè tots deien això, I love you.
0: Com estàs?
1: Com estàs? Saca la pistola. No li agradava a ningú. I vaig sortir jo. I clar, li vaig fer d'aquella manera. D'aquella manera. I es veu d'aquesta manera, perquè tampoc tenim la veu semblant, ni molt menys. Però sí que d'aquella manera...
0: Li queda bé la teva
1: veu.
0: Sí,
1: queda bé. Jo també vaig pensar, hòstia, li queda bé. Li queda bé. Jo com vaig veure.
0: I ell també va dir, em queda
1: sí,
0: bé.
1: Sí, em queda bé. I llavors sempre m'ho ha dit, eh? Sempre m'ho ha dit.
0: I ha sigut una persona important per tu, perquè fins i tot has inclòs una cançó dedicada a ell, que és aquesta que està sonant, que és Manhattan, no això?
1: Ah, sí, home.
0: De la pel·lícula. Per què aquesta?
1: Home, perquè és una pel·lícula molt, molt bonica, Manhattan.
0: És la teva preferida? Tots tenim una preferida, sí, del Woody.
1: Mira, el Woody té una cosa. Fins i tot les pel·lícules que no són les més bones d'ell...
0: Hi ha alguna cosa.
1: Sí,
0: sempre hi ha alguna cosa.
1: Hi ha una cosa que dius, hosti, vaig veure aquella pel·lícula, vaig pensar, joder, és igual que les altres. I al final, plom.
0: Ens quedem en Manhattan.
1: Clar, home. No, no.
0: Com feia, dius?
1: Diu, adorava Nueva York. Nueva York era mi ciudad. Era una ciudad. Yo la quería mucho. Adoraba Nueva York. Dice, no, así no empiezo. Vamos a hacer otra cosa.
0: Joan, estem a punt d'acabar, però abans t'he de felicitar perquè has tornat a la casa que vas inaugurar, que és TV3.
1: Sí.
0: 8 coses que feia abans de morir, on fas una mica el que et dona la gana, no? Pilot de ràdio...
1: No.
0: El que t'obliguen.
1: Que soc molt obedient. Soc molt obedient.
0: Ja. Ja, per això ja són 8 professions, però l'última és volar, sí. No? Que és una professió com... Quina sí. Professió és volar?
1: Joder.
0: Què, de què vius?
1: Oh, he passat fatal.
0: Sí?
1: Sí, home. Em fan fer coses a la meva edat, ja, per l'amor de Déu. Oh, és clar, et penses que és fàcil tot,
0: tu estàs no? Encantat en fer-les.
1: Bueno.
0: Des del patiment català.
1: El que més volia TV3, i això que quedi ben clar, era el títol. Les 8 coses a fer abans de morir. El morir els hi va agradar molt.
0: De tot que moltíssimes coses que feia abans que morir. Vai. Que, per cert, he llegit que vas inaugurar TV3 amb por.
1: Moltíssima por, que però no ho has vist.
0: Amb por de què?
1: Però allò era horrorós. Bueno, és que ara, com ho farem entendre els joves, la situació aquella? S'inaugura TV3, t'ho diuen 2 dies abans, perquè estaven que sí, que si no, pleitejant en Madrid, tanquen els enllaços perquè no es veia res. Em deien que els tanques estaven a la Diagonal. Bueno, però la il·lusió d'inaugurar una cosa en català, una tele en català, era immensa, era tremendo. I em van agafar a mi que jo ja vaig dir primer que no, perquè no era el meu ser un locutor, no ho sabria fer, no? I que sí, perquè llavors jo havia acabat de fer el doctor Caparrós amb el Capri i era el noi jove. I ells volien gent jove. I vaig sortir allà espantadeta. Encara es veu que surto allà com un estaquirot així amb un traje que el vam comprar el dia abans, que me'l vaig tenir que pagar jo perquè no hi havia vestuari de res. I no vam poder ni arreglar-lo. I sortia allà que pensaves, ara vindran a la por i ara se t'emportarà. Perquè ja hi venia.
0: Però tu pensaves que en qualsevol moment s'obria la porta, venien 2 guàrdies civils...
1: Sí, sí.
0: Et fotien un tret a la cama i se t'emportaven.
1: Érem legals i il·legals. I es va prohibir. Ho vam fer per la patilla. Vinga, i tots allà, i no es van atrevir. I van tallar.

0: gent, i tots allà, i no es van atrevir, i van tallar els enllaços. La gent que ho va voler veure, els de fora de Barcelona, estaven amb un paraigua a la teulada, estaven amb una antena a la teulada per veure-ho. Va ser un moment, i després, esclar, i en català, encara un va sortir, va dir, aquest noi no sap català, jo, que tota la vida havia parlat català, perquè devia dir alguna cosa d'aquestes, no?
1: Bueno, està...
0: bueno...
1: Ara ja està acceptat, ja podem dir bueno. Sí, bueno. Així que, bueno, Joan, si però et sembla bé...
0: Espantadíssim, a més, amb tots els senyors polítics en allà, que a més, això també tenia gràcia. Venia un i em deia, digues això. Venia un altre d'un altre partit, em deia, no, digues allò altre. Venia un altre, digues això. Jo, mare Déu, però on t'estic? No?
1: Doncs amb aquesta anècdota crec que la millor manera que podem acabar és amb el fantasma de l'òpera.
0: Abans de morir.
1: Joan Pere, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Sí, home, en tindria més, però aquestes estan molt bé, molt bé.
1: Vols venir un altre dia?
0: Va.
1: D'aquí quedem... 3 mesos, o així.
0: Abans de morir.
1: Queda molt. Abans de que em facis, ara estàs a punt de fer-ne 78, abans de que em facis 78 i mig. Va. Creiem així?
0: Home, seria maco, però no pretenc.
1: Jo crec que tothom estarà encantat de que tornis. Hem fet un tracte, eh?
0: Va, fem.
1: Tracte. Pol Regàs.
0: Moltes gràcies.
1: A tu. Pol Regàs a la tècnica, Amparo Pérez a la producció i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: És que no conec la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
1: Bueno, tu sempre quedes fatal tota la setmana, sí que no sé.
0: El cinema no és el meu. Per això tenim aquí perquè ens il·lustri.
2: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
3: A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Dalfó.
4: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
3: Cada tarda a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.

0: La Ventana, con Marta del Vado. Ràdio Girona, Cadena SER. L'Empordà ho té tot perquè t'hi quedis. Cales, camins de ronda, festes de poble i els millors descomptes al Gran Jonquera. Viu l'estiu a l'Empordà i les rebaixes al País del Shopping.
1: Feu-vos un bon regal. Una festa de sabors de mar. Una mariscada restaurant Guillermo. Amb el menú degustació de l'abadia. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, camarlans. De la costa empordanesa al plat. I ara la terrasseta davant del mar. Fins al 12 de setembre. Restaurant Guillermo. Passeig Mundet 57 de Sant Antoni de Calonge. 972-650564.
2: Hi ha qui ensenya pisos. Hi ha qui entén els immobles des dels seus fonaments. A Ryan Immobiliària portem més de 30 anys en el sector de la construcció. Sabem què hi ha darrere de cada paret, de cada estructura, i això marca la diferència. Si vols vendre, trobar compradors solvents o invertir amb criteri, t'acompanyem amb transparència, visió i estratègia. Ryan Immobiliària, a Figueres. Quan el coneixement és real, es nota.
3: Aquest dissabte 1 d'agost, el Tot és Comèdia.
4: Brush up your Shakespeare. Start quoting him now.
3: Seguim fent cultura, no tanquem per vacances i ens retrobarem amb un clàssic de l'estiu, la companyia que transforma la Barcelona tòrrida en un oasi fent teatre al parc. Els Parking Shakespeare, que han tornat amb una versió molt única del Hamlet. I també...
5: Corren, corren pels carrers, corren.
3: Celebrarem la tornada de Gossos pel 20è aniversari de tot un himne de la música catalana, el seu Corren.
0: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.
6: No sabem què faràs aquest estiu, però sí sabem 5 maneres de millorar-lo. 1. Aquí a Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Elena de Diego.
7: Ah, vale.
6: 3. La Treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora. 4. El Balcó, amb Laura Polo Dalfó. 5. Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura i representació masculina.
8: Dale, vinga, adéu.
6: SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: La Ventana. Ràdio Girona. Cadena SER. 12 concerts, 8 espais únics de Girona. Música clàssica, jazz, indie i molt més. Notes al parc. Arriba la desena edició del 8 de juliol al 25 d'agost. Amb entrada gratuïta i sota les estrelles. No t'ho perdis. Més informació a girona.cat/notesalparc. Ajuntament de Girona i Auditori de Girona. Si estos idiotas supieran... Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambustó, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
1: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
2: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió?
1: Quina?
2: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen el microciment, estucs, paper pintat, façanes... Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
3: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
4: Avi, per què no em portes aquell bufet que m'agrada tant?
5: El bufet?
4: Sí, menja molt bé i s'està també molt bé. Vinga, avi, engega el cotxe.
5: Engegat?
4: Gas aquí.
5: Som-hi.
6: El gran bufet lliure Girona al costat de l'espai gironès Petits i Grans Coincideixen. És el millor bufet. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona.
7: Aquest dissabte 1 d'agost al Tot és Comèdia.
8: Rush up your Shakespeare. Start quoting him now.
7: Seguim fent cultura, no tanquem per vacances i ens retrobarem amb un clàssic de l'estiu, la companyia que transforma la Barcelona tòrrida en un oasi fent teatre al parc. Els Parking Shakespeare, que han tornat amb una versió molt única del Hamlet. I també...
9: Corren, corren pels carrers, corren.
7: Celebrarem la tornada de Gossos pel 20è aniversari de tot un himne de la música catalana, el seu Corren.
0: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
10: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
11: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut
12: sí.
11: del Mundial.
12: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no?
13: De
12: què rius, Nil?
13: Sí, què li fa gràcia?
12: No sé què li fa gràcia.
10: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
13: Que a mi anirien rapidet, Helena.
12: Anirien rapidet, no?
13: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
12: Sí.
13: Doncs això.
12: Esquilat.
10: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
14: Què t'hi jugues?

0: El govern italià acaba de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya. Això vol dir que a partir d'ara mateix ja no hi ha lliure circulació entre els dos països i, per tant, si entreu a territori italià, hi haurà controls d'identitat a ports i aeroports i també han parlat amb França per reforçar les fronteres terrestres. Tot això mentre el govern espanyol assegura que a aquesta hora més de 48.000 de les aproximadament 50.000 persones que van creuar ahir la frontera ja han tornat cap al Marroc. Des de Ceuta, Marc Ferrà, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, la situació avui ha canviat força. El que hem vist durant tot el matí, que ja va començar ahir a la nit, és una forta intervenció policial, més que forta, que a poc la policia el que ha fet és anar empenyent moltes de les persones, milers de persones que estaven sobretot al punt més pròxim a l'accés al pas fronterer, amb dos camions d'aigua a pressió també, amb les forces auxiliars o els policies equipats amb material antiavalots, el que han anat fent és intentar empènyer i reconduir moltes d'aquestes persones en direcció contrària a la frontera. El mateix ha succeït a les muntanyes pròximes, on moltes persones encara estaven esperant, també la policia utilitzant gasos lacrimògens. Això per una banda. També el que hem estat veient és com molta gent el que feia també era tornar en direcció, com dèiem, cap al Marroc, en direcció contra la frontera. Molta gent que després d'haver aconseguit arribar a Ceuta, el que ha decidit és tornar al Marroc fins a aquesta ciutat en el que ens trobam, fins a Finideh, que ens explicaven que un cop han arribat a Ceuta s'han trobat que no hi havia res, fins i tot no hi havia manera de trobar menjar i molts, el que han decidit és tornar cap aquí. I la tercera imatge, a més, que estic veient ara aquí, estic just a la zona d'una rotonda dintre d'aquesta ciutat de Finideh, i és molta gent, molts joves, que el que fan és esperar a la vorera, intentar que algun cotxe s'aturi, que quan arriba un autocar o quan arriba algun tipus de camió, poder-s'hi pujar, perquè moltes de les persones que ara mateix es troben en aquesta ciutat el que volen també és tornar a casa seva. En el moment, no? Ahir, en el moment que van rebre informació, en el moment que van sentir que hi havia possibilitat de poder creuar la frontera, el que van fer és venir directes cap aquí, ho han intentat, i ara mateix, sobretot després de que molts han passat la nit dormint al carrer, el que volen és també poder tornar a casa seva.

0: Gràcies, Marc. Ah, ho explicàvem, són persones que no van pensar-se ni un moment a llançar-se a l'aigua i nedar 3 quilòmetres per arribar a territori espanyol. Perquè quan algú pren aquesta decisió, alguna cosa passa. Va passar el 2015, quan 500.000 de sirians van arribar a les illes gregues, i va passar també el 2022, quan 7 milions d'ucraïnesos van creuar la frontera cap a la Unió Europea. En aquells casos van ser guerres, però no sempre darrere hi ha un conflicte violent. L'any 2024, les Illes Canàries van rebre gairebé 50.000 persones migrants, la majoria d'elles de països de l'Àfrica Occidental, on no hi havia una guerra declarada. Sempre hi ha un perquè, perquè ningú posa en risc la seva vida sense un motiu, i avui al balcó volem entendre el seu perquè. Quin és el motiu que han empès aquestes 50.000 persones marroquines a marxar de casa seva? Mohamed El Amrani, comunicador catalano-marroquí, bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda.
0: En casos, en molts casos és gent que no viu en l'absoluta misèria, aquestes persones que han creuat, i cap d'ells està fugint d'una guerra, la qual cosa pot fer que molta gent que ens està escoltant no entengui i es pregunti per què. Aleshores, jo et pregunto, per què? Què està passant al Marroc? Per què totes aquestes persones no s'ho pensen i es llencen a l'aigua per venir?
1: A veure, les imatges que hem vist aquestes últimes hores, unes imatges que jo crec que són devastadores pels dos costats. Són devastadores per les persones que veuen amb incredulitat aquestes arribades, i també pel propi país, és a dir, pel propi Marroc. La societat marroquina s'està fent moltes preguntes, s'està preguntant, aquesta pregunta que tu m'has fet se l'està fent també la societat marroquina, perquè evidentment jo crec que els temps han canviat i s'estan començant a plantejar altres debats. Els motius són molts i l'anàlisi jo crec que és complexa, però bàsicament jo opino que tot plegat té a veure amb una nova generació de joves que representen una nova mirada de comprendre no només el Marroc, sinó d'entendre el continent africà. És un continent amb una joventut, és a dir, és un continent molt jove, amb una joventut que veu que les seves esperances o el seu horitzó és molt limitat, i que en els seus països d'origen no tenen la possibilitat de poder fer un projecte de vida. I aquí va l'element imprescindible que comentes. Són joves que no estan en la pobresa extrema, com podríem imaginar, sinó que són joves que tenen anhel de construir un futur més enllà del que segurament tenen al seu abast. Però aquí entra en joc un altre paper, que són les xarxes socials. Les xarxes socials estan creant una imatge molt tòpica i idealitzada d'Europa. I crec que les xarxes socials han fet molt de mal aquests últims anys, i especialment durant aquestes últimes setmanes, des del 20 de juliol, on es creu que es va començar a gestar a xarxes socials tot aquest moviment, i és a les xarxes socials on es crea com una imatge on arribaran aquí, tot serà molt fàcil, tindran accés a un món ideal, i crec que aquesta idealització i aquestes també fake news que circulen fan molt de mal. I a tot això hi hem de sumar un altre factor. Hi hem de sumar el factor que aquesta generació és una generació que s'està organitzant i que formen part d'un moviment, un moviment que es diu Generació Z, i és un moviment que reivindica que els països, en aquest cas el Marroc, deixi d'invertir en inversions com són el futbol o en estadis, i recondueixin tota aquesta inversió cap a l'estat de benestar, és a dir, cap a la salut, cap a les escoles, etc. Per tant, és un cúmul de coses. Les xarxes socials és una generació que té ganes d'un futur diferent, no? Per tant, jo crec que és bastant complexa i té molt a veure amb els temps que vivim actualment.
0: Anem per part, si et sembla. Ara ho deies, sí. No? Això ve de lluny. O sigui, ens ho deia també el nostre corresponsal, el Marc. No és una cosa d'ahir, no és una cosa que ahir decideixin aquestes persones creuar, sinó que ve de lluny. I la llavor, ara ho deies, és aquesta revolució de la generació Z. Quan comença això? Tenen demandes molt concretes, també, que ara ho deies, no? L'estat del benestar. No sé si van a assolir alguna cosa durant aquesta revolució. En què va consistir aquesta revolució?
1: Doncs mira, això va ser el 2025, al Marroc concretament. A altres països africans i fins i tot llatinoamericans i asiàtics inclús van ser per aquesta època, 2024-2025, es comença a gestar un moviment que és el moviment de la generació Z 212. És un moviment que s'autoorganitza per les xarxes socials i és un moviment que no té personalismes. És un moviment que està representat per una generació i que s'autoorganitzen de forma transversal i assembleària. Per tant, com a fenomen sociològic és molt interessant. Què passa? Que el 2025 aquest moviment comença a demanar que, a part de totes les inversions econòmiques que s'estan fent a nivell esportiu, en el futbol, mirant cap al Mundial...
0: La Copa d'Àfrica, sí. O també pel Mundial de l'any 30.
1: Sobretot del Mundial de l'any 2030, es va començar doncs, a reivindicar que, a part d'això, calia enfortir la sanitat, l'educació, la formació, la igualtat entre homes i dones, és a dir, altres elements que tenen una paraula que és redistribució de la riquesa. Perquè el Marroc és un país que s'ha transformat de forma espectacular els últims anys. És un país amb molt de potencial. Qui hagi anat els últims anys al Marroc o els últims mesos ho haurà vist. Està vivint una transformació tecnològica en energia renovable en molts àmbits. Jo m'atreviria a dir fins i tot avançat a Europa. Però què passa? Que està fallant un pilar fonamental que és la redistribució de la riquesa. Aquest ultradesenvolupament no pot anar a velocitats molt diferents. És a dir, no hi ha classe mitja i aquesta necessitat de que hi hagi doncs això, una classe mitja, persones que puguin tenir un projecte de vida, és el que cal. I crec que, a veure, estem en un moment ara molt traumàtic. Les imatges que estem vivint és molt traumàtic. I espero que el Marroc prengui nota, perquè en el 2025 no ho va fer. Les reivindicacions que van haver-hi el 2025...
0: Ara t'anava a preguntar, no sé si van aconseguir alguna cosa de les reivindicacions.
1: No van anar més enllà. Per tant, jo espero i desitjo... Aquest setembre hi ha eleccions al Marroc. Això poca gent ho sap. Estem ara mateix en període electoral i s'haurà de votar un primer ministre. I n'estic convençut que tot el que ha passat avui i el que vindrà aquestes setmanes tindrà molta influència en aquest procés electoral que culminarà el mes de setembre al Marroc.
0: Ho anirem seguint. Tu, Mohamed, tens família al Marroc. Has parlat amb ells? Què diuen ells? Tens amics joves que vulguin venir o família jove que vulgui venir?
1: Sí, a veure, més enllà de la meva família, jo crec que és una realitat molt present a tot el país.
0: T'ho deia perquè, com que deies això de les xarxes, no sé si tu també els hi expliques les dificultats que es troben també d'arribar aquí.
1: Clar. Evidentment. Jo intento desmitificar. És molt difícil, perquè, clar, et diuen, clar, com que tu ja hi ets, no vols que jo vingui. Per tant, no, hi ha com una certa incredulitat. M'estan dient a una xarxa social que arribaré, que trobaré feina, que... I això també, i no vull acabar aquesta conversa sense dir-ho, no pot ser un pretext per alimentar els discursos d'odi cap a la comunitat marroquina, que ja estava alimentada fa els últims anys, és a dir, la comunitat marroquina, a part de la islamofòbia, s'estava normalitzant d'una forma espectacular. I malauradament crec que el que ha passat aquests dies està alimentant encara més tot plegat. Per tant, venen temps difícils i hem de reflexionar també com afecta això a les nostres comunitats, al nostre país, als nostres barris, i intentar parlar-ne i no assenyalar els nostres veïns que són d'origen marroquí com a culpables de res, no? Per tant, és molt difícil, és molt complex, i crec que el perill, tant de la mateixa manera que dic que és un perill per als joves del Marroc, les xarxes socials, també ho és aquí. Les persones que ens informem que s'informen a través de TikTok o a través d'altres xarxes, doncs hi ha el mateix risc
0: T'he de dir que a mi ahir em va arribar explicant he vist que tots venen aquí a delinquir, que diuen que venen a delinquir. Vaig pensar, bueno, és el teu algoritme i és el que t'apareix, no? Aleshores, a tu et preocupa que aquestes imatges, com a català i com a marroquí, et preocupa que aquestes imatges puguin alimentar encara més aquests discursos d'extrema dreta que s'estan normalitzant?
1: Sí, em preocupa molt el discurs d'extrema dreta, però em preocupa encara molt més el que no és d'extrema dreta, però que s'està normalitzant com a microracismes o racismes en el dia a dia. El jo no sóc racista, però... O aquestes conductes d'entendre que el col·lectiu marroquí són uns bàrbars en edat militar que venen aquí a destruir el país. Llavors, jo crec que el que ha passat és inadmissible. I el que ha passat a aquestes últimes hores no es pot normalitzar. Però de la mateixa manera que amb tota contundència dic això, dic també que no podem normalitzar el racisme cap a les persones d'origen marroquí, catalans, catalanes, com qualsevol altra. Llavors, no podem tampoc convertir en un enfrontament entre catalans.
0: Totalment. I a més, també et volia preguntar, ho deies, molta gent jove, però també moltes famílies que busquen
1: Sí.
0: aquestes oportunitats. És així? O sigui, qui són aquestes persones que volen venir aquí? Ara ho deies,
1: Sí.
0: que busquen un futur.
1: Sí, són famílies, sobretot empeses per al que comentava abans, per al tema sanitari, per al tema d'estat de benestar. I també per una falsa... És que, fixa't, mira, abans parlàvem de les xarxes socials, TikTok és una xarxa social molt transversal. El Marroc la consumeix les dones en àmbits rurals, per exemple. TikTok és una plataforma que la consumeixen molt. I s'han fet estudis, per exemple, a faveles de Brasil o altres contextos de marginalitat on aquestes xarxes socials tenen molta permeabilitat i l'algoritme, com tu deies, és diabòlic. Per tant, bé, darrere de tot plegat, tampoc hem d'oblidar tot el context geopolític que hi ha darrere i els algoritmes també juguen un paper important en aquest joc geopolític.
0: Totalment. Doncs Mohamed Lamrani, comunicador catalano-marroquí, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre el perquè, els motius d'aquestes persones, que queden molt clars que són persones que volen un projecte de vida i que en molts casos contaminat amb una expectativa per les
1: Sí,
0: xarxes socials.
1: i que els hem d'humanitzar. Per acabar, a mi m'està
0: Sí.
1: colpint molt. Jo ara estic veient... Obrir les xarxes socials a mi m'està costant moltíssim, perquè és que estic veient imatges de joves, de nens, de famílies, explicant... I clar, quan darrere d'aquestes xifres li poses persones amb unes històries de vida, és molt colpidor. Per tant, jo animo també a la gent que ens estigui escoltant a, sí, a estar enfadats, a entendre el context geopolític, però també no oblidem, darrere de tot això hi ha persones, hi ha persones amb somnis i que per atzar aquests nens podrien ser jo. És a dir,
0: O
1: al final l'atzar
0: qualsevol de nosaltres
1: o
0: en
1: qualsevol
0: una
1: de
0: altra època de la
1: nosaltres.
0: història, totalment.
1: Totalment.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Mohamed. Queda aquest missatge. Persones, 50.000 persones cadascuna amb la seva història i les seves esperances. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Elia Pijuan, bona tarda. De què recollim del dia avui? De què hem d'estar pendents?
2: Mira, comencem a les carreteres, que avui serà un dia dens. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 570.000 cotxes marxin de Barcelona entre avui i demà i que diumenge tornin més de la meitat. Des del RAC, Vicenç Llorca, bona tarda. Com tenim ara les carreteres?
0: Sembla que no el tenim encara. Ah, no, sí.
2: Ara, ara.
3: Bona tarda. Doncs ara mateix l'AP7 circula amb normalitat en sentit sud després de recuperar tots els carrils, però amb més de 5 quilòmetres de retenció al tram entre Gelida i Castellbisbal. Tot això després de l'incendi d'un vehicle a quarts de 5 de la tarda, també en aquest tram. En sentit nord, l'AP7 circula des de fa una estona, també amb normalitat, després de recuperar el carril tallat per una avaria a l'altura de Barberà. Tot i així, el tram del Vallès acumula encara circulació lenta al llarg d'uns 6 quilòmetres. La C25 circula només amb dos carrils en sentit nord, al tram entre Sant Fruitós de Bages i Manresa, a causa d'una altra avaria. De moment, això és tot des del RAC.
2: Moltes gràcies, Vicenç. I en política seguim. Aquest matí Salvador Illa ha fet un balanç del curs polític després de la seva visita institucional al Vietnam, coincidint amb l'equador de la seva legislatura. El president s'ha mostrat optimista amb el seu mandat, tot i els melons que té oberts en matèries d'educació i rodalies.
4: I m'hi dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps.
2: Diu que no passarà massa temps, però no concreta si parlem de mesos o d'anys. Precisament avui fa una setmana de l'error en la mostra de l'informe PISA i ha assegurat que aconseguiran saber qui té la responsabilitat de tot això.
4: He demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió. Saben vostès que hi ha una investigació oberta i he demanat que arribi al final.
2: Un dels temes clau que ha tractat Illa en aquest balanç ha sigut el dels incendis. El president ha dit que cal un canvi de mentalitat.
4: A Catalunya hi ha massa bosc, i creix cada any. I s'ha de corregir això.
2: També ha anunciat que es multiplica per 10 el pressupost per prevenir els incendis. Passem de destinar 2,5 a 15 milions d'euros anuals. I justament parlant d'incendis, fa unes hores hem sabut que l'incendi de la Vall d'Uixó s'ha estabilitzat. La Generalitat Valenciana ha autoritzat el retorn de tots els veïns desallotjats. Malgrat l'estabilització del foc, Antònia García Valls, la subdelegada del govern espanyol a Castelló, alerta que aquest incendi encara no està controlat al 100%, és a dir, que no es poden descartar revifades. És per això que ha demanat que no es transiti el perímetre d'extinció per no entorpir la feina dels bombers. Fins ara, les flames han calcinat gairebé 10.000 hectàrees en un perímetre de 82 quilòmetres. I acabant, en el pla internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord pel desarmament total del moviment de resistència islàmica Hamas i d'altres milícies com a pas previ a la creació d'un nou govern a Gaza. Això ho ha decidit a la Junta de Pau, un organisme creat per Trump per reconstruir la franja. El president nord-americà ha definit l'acord a la seva xarxa social Truth Social com un gran pas cap a la pau i la seguretat col·lectiva.
0: Moltíssimes gràcies, Àlia. I anem a la graderia del balcó, els esports. Núria Vilamala, com estàs?
5: Laura Polo, què tal? Bona tarda.
0: Què tenim en aquesta graderia de divendres?
5: Partit del Barça en directe. Laura, què més volem?
0: Res, no volem res més.
5: El Barça contra el Birmingham, Ter Stegen ara sí ja ha agafat l'avió i ha abandonat la concentració. Per tant, jo crec que aquest cap de setmana serà oficial la seva sortida a l'Ajax i sobretot estarem molt, molt pendents d'aquest amistós. Comença a 8:45, per tant, horari i graderia del balcó 100%. Connectarem amb el Nil, que estarà a l'estadi. Veurem si debuta Adeyemi. És el gran al·licient avui perquè és l'únic fitxatge. Gordon encara no ha començat la pretemporada. Adeyemi sí. Per tant, veurem si juga Adeyemi. Podem veure aquests primers minutets del jugador del Barça.
0: Doncs a veure si tenim sort. I la porta el mirarà des de casa, que avui l'ha
5: donat.
0: Sí,
5: ja ha rebut l'alta.
0: Fantàstic.
5: Ja la porta.
0: Gràcies, Núria.
5: Una abraçada. De nou.
0: I anem al temps. Núria Seró, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
0: Com ha anat avui la calor? Cap a més, cap a menys? Aquí no ho notem amb l'aire condicionat.
6: Una miqueteta cap a menys. Sí, és veritat que ja hem notat alguns canvis aquest matí, amb més núvols, amb alguns xàfecs, i vulguis o no, han intentat refrescar una mica l'ambient. Sí, és veritat que les temperatures són molt altes i quan cauen les precipitacions, moltes s'evaporen abans d'arribar al terra. Però sobretot ha estat al Pirineu, Prepirineu, on els xàfecs han deixat algunes precipitacions una miqueta més importants. Sobretot hem de dir que avui continuem amb calor. De fet, algun termòmetre de Ponent ha tornat a superar un dia més els 40 graus, calor intensa i extrema, millor dit. I bé, hem de destacar que els últims dies, amb aquestes temperatures tan altes, vam dir que ahir era el pic d'aquesta nova onada de calor, que demà ja s'acaba. Avui, de fet, és últim dia de juliol, últim dia de l'onada de calor d'aquesta quarta. I ahir, entre dimecres i dijous, van registrar rècords a estacions del Pirineu i Prepirineu, és a dir, temperatures molt altes a cotes de més de 2.000 metres, com per exemple, a Sasseua, a la Vall d'Aran, es van superar els 26 graus a més de 2.000 metres. També a Bonaigua, al Pallars Sobirà, a Lacredon, temperatures extremadament altes en cotes extremadament altes. És a dir, fa més de 20 anys que hi ha aquestes estacions i s'han batut rècords. Temperatures de rècords, com dèiem sempre, de dia i de nit. I aquest cap de setmana les temperatures baixaran lleugerament i a l'interior les màximes aniran entre els 36-39 graus. És a dir, no ens enfilarem fins als 40, però ens quedarem molt a prop. A la costa les màximes voltaran els 32. I si és veritat que avui hem tingut un dia inestable ja des de bon matí, i demà serà sobretot, i també diumenge, a la tarda quan tindrem els ruixats. Aquesta tarda també tindrem ruixats tant al Pirineu, Prepirineu i al massís dels ports, i la misma dinàmica serà demà, però sobretot a la segona meitat de la jornada. I diumenge podrem tindre núvols d'evolució a partir de migdia, podríem deixar alguna gotellada, però molt més local que al Pirineu. I a tot això hem d'afegir que hi ha una mica de calitge, així que aquestes precipitacions embruten més que portar aigua, ja que van acompanyades de fang.
0: Doncs que no netegin el cotxe la gent i a veure si podem respirar, ni que sigui una miqueta aquest cap de setmana amb aquestes pluges que deies. Moltíssimes gràcies, Núria, bon cap de setmana.
6: Bon cap de setmana.
0: El Lluís Colomés al control de so, ara són les 7:22 d'aquest divendres 31 de juliol de 2026. Un minutet i anem a fer la nostra agenda de cap de setmana amb la Júlia Domènech, que ja la tenim aquí.
7: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum. l'arquitectura desert i el recent inaugurat Jardí del Xiprés. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. I tu
8: em fas anar. Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya. Només penso en tu. Referents amb tu.

0: Avui és l'últim cap de setmana de juliol, l'estiu està passant rapidíssim i un dels motius que això passi és perquè cada cap de setmana tenim moltíssimes activitats, sobretot festivals i festes majors que fan que disfrutem com nens petits i, per tant, el temps ens acabi passant volant. I això sap molt bé la Júlia Domènech, la nostra guia dels divendres en aquesta secció L'estiu és un festival. Bona tarda, Júlia.
1: Bona tarda, Laura.
0: Ja ens va bé que passi ràpid a nosaltres, que després ens venen les vacances.
1: Això tens tota la raó. Però això que dius és molt fort, que l'agost ja està picant aquí a la porta.
0: Ja està, demà, demà.
1: I amb aquesta secció, justament, de festes majors per excel·lència, a més, ja saps que jo, cada cop que parlo de festes majors que nombro aquí, acabo anant-hi, o sigui, festa que nombro, festa que posi el peu.
0: Perquè tu fas la teoria i la pràctica, també.
1: Exactament.
0: És època de festivals l'estiu, però també a l'agost o només a juliol?
1: A l'hora i tant, o sigui, potser amb la dosi una mica més rebaixada, però, per exemple, aquest cap de setmana s'inicia fort amb el Circuit Festival, que comença oficialment demà, dissabte 1 d'agost. És l'encarregat d'inaugurar el mes aquí a la ciutat de Barcelona. Però anem a parlar del valor d'aquest festival. Per què és internacionalment conegut? Quina és la seva història?

0: Ja sabeu que ens agrada remuntar-nos sempre als orígens dels grans festivals. Així, amb aquesta música electrònica s'inaugurava el 2008 el festival que posaria la ciutat de Barcelona en el mapa de l'oci cultural gay i LGTBIQ+. El festival va néixer de la mà de la promotora catalana Mateni Group. En aquell moment, l'oci nocturn gay a Europa estava molt fragmentat en petits clubs o esdeveniments d'un sol dia. Llavors, per tant, va ser en el seu moment una idea bastant revolucionària, perquè va plantejar com unes vacances gais que li deien ells que acabarien durant tota una setmana. Llavors, la idea era crear un espai segur on milers de persones de països on l'homosexualitat en aquell moment encara era perseguida i no podien disfrutar lliurement de la seva sexualitat. De fet, una dada curiosa, entre el 70 i 80% del públic és internacional. Molts provenen de països de l'Europa de l'Est, el Pròxim Orient o el Nord d'Àfrica, on ser gay és il·legal, castigat en presó en molts casos i fins i tot amb la mort.
1: La idea era que vinguessin i gaudissin de la seva sexualitat lliurement.
0: I amb això es va acabar convertint Barcelona, i encara ara, després de tants anys, ho segueix sent.
1: I ara 2026 es segueix celebrant, no s'ha deixat de celebrar ni un sol any, suposo que per la pandèmia, però on se celebra exactament?
0: Doncs mira, Laura, pels oients que ens estiguin escoltant i els interessi, si busqueu l'escenari del circuit, no el trobareu.
1: Vaja.
0: Perquè el festival literalment envaeix tot el que és la ciutat i l'àrea metropolitana. Comença a les sales urbanes com Input o Rasmatas, que és on s'estrena precisament aquest cap de setmana. Després es trasllada a les piscines d'Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt. Potser us sona la imatge. Ara jo a Dalt ho parlava amb el Màxim Castillo.
1: Sí.
0: I ell li sonava molt la imatge de tot de persones allà a les piscines ballant i al final disfrutant de la seva sexualitat, que és el que et dona peu a fer aquest festival.
1: Home, i tant que sí. I aquest cap de setmana deies Input, diumenge Raz...
0: Correcte.
1: Què més?
0: A Raz, de fet, amb una sessió de l'Internacional Grupo Brasil. Mencionar també que per moure's durant aquests dies de festival, l'organització munta una xarxa de circuit bus, una llançadora que surt constantment des del Hard Rock Café de la plaça Catalunya aquí al costat. És a dir, està tot més que muntat.
1: Està molt bé que posin les coses fàcils.
0: Exacte.
1: Està
0: I
1: perfecte.
0: Més quan la mobilitat,
1: per tant,
0: és complex.
1: El circuit a Barcelona, un festival fragmentat, hi ha reviseu l'agenda perquè hi ha molts llocs on anar, i a part d'això tenim més festivals pels que prefereixen una cosa més tranquil·la.
0: Correcte, com sempre tornem als refugis del nostre estimadíssim Pirineu, que sempre ens hi espera alguna cosa. Aquest cop és el festival Microclima a Camprodon, al Ripollès, un festival de referència també de la música en català a l'alta muntanya, i venen Mishima, al·lèrgiques al pol·len o els pets, que és ben bé que els pets els portem mencionant cada
1: setmana. No, aquest any
0: setmana,
1: ho estan petant. O sigui, estan a tot arreu.
0: A tot arreu. Bueno, clar, celebren la gira dels 40 anys.
1: Clar.
0: I què més? A veure, pop de luxe. El festival Jardins de Terramar, a Sitges, on es podrà escoltar en directe el mític Sergio Dalma o el nostre Joan Dausà, també un altre personatge que
1: també
0: ens en fem un fart de mencionar.
1: Fa ple, també.
0: I per últim, si anem al sud, també tindrem el Festival Internacional de Música de Cambrils, on actua la gran banda del moment, la Ludwig Band.
1: Que també està tot arreu.
0: La Laura està més que farta.
1: És que ha crescut molt aquesta banda, jo no acabo de connectar, però bueno, no passa res, o sigui, fan bona música, i en català, que és el que toca.
0: No m'hi posaré.
1: Anem ara a les festes majors, que crec que no et mous del sud. On hem d'anar aquest cap de setmana?
0: Exacte, no em moc del sud. Avui me'n vaig cap a la comarca del Tarragonès, concretament al poble del Morell, al municipi del Morell, on aquest cap de setmana celebren les festes majors de Sant Abdó i Sant Senent. I jo t'ho prometo que he flipat.
1: No havia sentit mai aquests noms.
0: Jo tampoc. Jo, mira que ho tinc a prop, al Morell de casa. I les activitats que... O sigui, he flipat de veritat amb les activitats. Per mi és de les més peculiars que he escoltat mai. Se celebra demà a la tarda. Es diu... Espera, no sé si ho podré pronunciar correctament.
1: No ho faràs bé, ja ho estic llegint
0: es
1: i no
0: diu,
1: ho faràs bé.
0: L'activitat Saugera Pirina,
1: bueno,
0: és el nom científic d'un cuc que ara ens explicaran què és, vale? I és un acte que enguany celebra el seu 35è aniversari, és a dir, digne d'estar avui aquí en aquesta secció. El Roc Ferrer, a Vilatà del Morell, ens explica què és aquesta activitat.
2: Que és un cuc que el porta la gent, i aquest cuc representa la Saugera Pirina, que és una espècie de cuc que va matar tots els avellaners del Morell fa molts anys, i era un moment en què el poble sustentava per l'agricultura. Llavors el que es fa és com una representació, es fa al mig del carrer, està com ambientat així amb arbres, bueno, amb branques d'avellaner, de fet. Fan com una mica de conya, critiquen una mica coses del poble, no? I llavors senten com uns petardos i apareixen com una gent amb xanques vestits de papallones de Saugera Pirina. I llavors tiren globus, i els globus representen representen els ous. Llavors peten els globus i surten les cuquetes, que són gent disfressada d'aquest cuc, i fan una dansa. I llavors torna a sonar un petardo i apareix el cuc molt gros, que el porta molta gent, i fan un trajecte per tot el poble. I llavors ve un munt de gent amb ensufatadores i comencen a tirar molta aigua i representa que ensufaten els avellaners i el cuc es mor i marxa el cuc corrent molt ràpid. I comença una guerra de l'aigua que és molt xula i que acaba superxop.
0: Què et sembla, Laura Polo?
1: No tinc paraules.
0: No, i és que jo m'he quedat muda. No,
1: estic a punt de canviar els meus plans
0: i anar a Morell.
1: Aquí.
0: Totalment.
1: Anem al Morell, a veure els cucs.
0: Després el Roc també explicava que un cop s'acaba la festa de la nit, es fan les matinades, que són a les 8 del matí i la gent torna a la plaça on s'ha fet tot això del cuc, agafen les branques de avellaner que han quedat per allà de quan s'ha fet aquest espectacle de la tarda i es passegen per tot el poble amb les gralles, amb les branques de avellaner a la mà, ballant i cantant. És una xaranga.
1: M'encanta.
0: És una xaranga i, francament, la xaranga més original que he escoltat mai. No sé tu, Laura.
1: Té el topu i tens el repte de trobar-ne una més original abans que acabi l'estiu.
0: Espero, jo crec que no, però tindrem el repte. I de comarques tarragonines, si baixem una miqueta més per la província, arribarem a la comarca de la Terra Alta, on d'ara en endavant cada cap de setmana és la festa major d'un poble diferent. No sé si us passa per allà a la Noguera, que en comptes de correbars també feu correpobles i cada cap de setmana...
1: No, nosaltres freqüentem el correbars.
0: Sí, però no aneu cada cap de setmana.
1: Ah, sí, home, i tant,
0: clar,
1: i tant.
0: És la comparativa, correbars, correpobles.
1: No t'havia entès.
0: No m'havies entès.
1: Sí, ho fem.
0: Doncs aquesta mateixa nit s'inauguren les festes de Batea, un poble de molt bon vi i molt bona festa major, i avui la cosa va de descobrir xarangues. De fet, he pogut parlar amb el Manel Baquer, veí del poble. He de dir que m'ha costat trobar algú disposat a explicar-me coses en aquest poble perquè ja estan de festa major.
1: No toquen el mòbil.
0: Ja estan de festa major i el que l'ha tocat... No estava tan en condicions per explicar-me, però n'he trobat un que m'ha pogut explicar de què es tracta la xaranga d'aquest poble.
3: Un acte important aquí a Festes Majors de Batea és la pijamada, que es fa a la matinada del dilluns, a les 6 del matí comença, des de la Germandat, i pues, ve una xaranga que es diu A Todo Ritmo, i anem a les cases de les Pubilles i de l'alcalde a fer un esmorzar en música durant tot el matí, i tot el poble pues, col·labora, balla, canta i xalera.
1: Xalera. Ho han intentat, però no han superat l'altra xaranga.
0: Bueno, és divertit això del pijama, no?
1: Sí.
0: Doncs cada any van amb un pijama diferent.
1: M'encanta.
0: Es tracta d'innovar. El tema xarangues dona molt de sí.
1: A mi m'encanten les xarangues. Trobo que fan molta festa.
0: I ell no m'ha explicat, però jo sé que també molts ingredients volen en aquella xaranga. Més que res perquè jo hi he anat.
1: I hi aniràs.
0: I aniré.
1: Clar
0: que
1: sí.
0: I acabes brut. Jo crec que s'ha volgut posar una mica pulcre el noi, el Manel, però...
1: La ficarem al top 2 de xarangues. La primera, la del Morell, i després aquesta, la de Batea. Què et sembla?
0: Exacte.
1: Fem aquest rànquing?
0: Em sembla perfecte.
1: I què, aniràs a Batea, tu?
0: Jo ara mateix, quan surto d'aquí, com he dit al principi, poso un peu en aquest poble.
1: I l'Èlia Pijuan, que la tinc aquí?
4: Jo, mira, no sóc molt de festes majors, t'he de dir. La setmana passada vaig anar als Focs de Blanes i aquest cap de setmana un bon cinema a la fresca i a lo millor em disfresso de papallona i me'n vaig cap a...
0: Doncs l'Èlia és de festivals, segur.
1: Jo, un poble molt petit, però estic a punt de canviar-ho pel Morella, a veure que no se m'enfadin les amigues amb les que he quedat. Va, nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb els podcasts del balcó d'aquest divendres i us desitgem un bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: Ser Catalunya. El balcó. Laura Polo Dalfó.
1: Combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido el 31 de julio y el 1 de agosto.
2: En Alcampo, del 31 de julio al 2 de agosto, tienes la merluza fresca a 6,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
3: En Alcampo sales ganando.
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
6: I tu em fas anar. Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
7: Només penso en tu.
6: Referents amb tu. Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: Jo no la tallaria mai.
1: Jo
0: què m'has fet, Joan? De totes
1: és
0: maneres...
1: La tinc aquí al cap. És que... a dir, ara no podia intervenir sense cantar-la.
0: No, i a més ara jo no me la trauré del cap un altre cop durant una setmana.
1: És que no te la treus del cap, això és cert.
0: Té a veure aquesta cançó, Raquel Tulleu, de Com estàs?
2: Molt bé, molta alegria de tornar-te a veure.
0: Que bé, molt que no ens vèiem ara.
2: Veia molt, sí.
0: Té a veure aquesta cançó
1: més,
0: amb el teu tema?
1: Avui ve molt mudada.
0: Ve molt mudada. Ara li he preguntat,
1: ha sigut casualitat per venir al balcó?
2: Totalment,
1: tens alguna cosa
2: totalment.
1: Després?
2: No, no, hem remogut armaris. I he vist això que feia temps que no m'ho posava i he dit, vaig a veure en Bofill i la Puigvolta.
0: Vas d'estrella, però amb unes transparències.
1: Amb unes transparències a les mànigues.
0: Molt seductores.
2: És que a mi em fa més il·lusió venir-vos a veure vosaltres que segons quines coses que tenen aparentment més bombo i plaquillo.
1: Clar que sí, Raquel, moltes gràcies.
0: I ella ha vingut amb el seu quadre i aquesta en Joan ha posat
1: aquesta cançó. És que jo he pensat el tema i automàticament m'ha vingut al cap aquesta cançó, sobretot per aquest fragment de la cançó.
3: Es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le
1: prestes la... Sí o no?
2: Totalment. I mira que avui jo li he enviat el quadre molt tard a en Joan. Normalment l'envio un parell de dies abans i l'he enviat aquest matí.
1: M'ha fet suggerències.
2: I li he dit, Joan, sé que vaig molt de tard, perdona'm. I li he suggerit, i m'ha fet molta gràcia que en Bassas llegís aquest fragment del Petit Príncep, perquè li he suggerit una cançó del Petit Príncep que es diu El Vanitós.
0: Ah,
1: és que estaràs d'acord amb mi que havia de ser aquesta, no?
2: Havia de ser aquesta. Havia de ser aquesta, que a més és preciosa.
0: Anem a veure el quadre.
2: Vinga.
0: És un moment que jo...
1: Revelem el quadre ara mateix que ens porta la Raquel per parlar després
0: del tema. Home, jo sé quin quadre és.
2: Jo no tenia cap dubte de que el coneixeries, Anna.
0: És Caravaggio?
2: És Caravaggio, efectivament.
0: És Caravaggio.
2: Feia molt temps que tenia ganes de portar un Caravaggio i per acabar l'any em va semblar...
0: Clar, no sé si es diu Narcís o Narcisisme.
2: Es diu Narcís, es diu Narcís.
0: Sí, es diu Narcís.
2: El quadre es diu Narcís.
0: Home, és Narcís emmirallant-se en un llac. És la típica imatge.
1: Quina poca fe que tinc de l'Anna Puigvoltes, que m'ha preguntat, el coneixeré, i li he dit, no sé.
0: És que aquest quadre és molt famós.
2: Jo t'he dit que sí que el coneixeria, Joan. L'Anna controla.
0: És famós, i diré que tinc un llibre que hi ha molts quadres, i crec que està el primer o el segon de...
2: És que Caravaggio és un dels top 10 per les persones que ens escolten i el coneixen menys. Michelangelo Merisi, perquè es deia Michelangelo, ell es va fer dir Caravaggio, que era el seu propi poble d'origen, per no ser el segon Michelangelo, perquè ja havia existit l'altre Michelangelo. Però ell es diu Michelangelo Merisi.
0: Té aquesta obscuritat i llum alhora.
1: No referir-se a ell com a icono seria una narrativa reduccionista.
2: Totalment.
0: Està molt ben triada. Joan, ara et felicito per la música, clar, és perfecte.
1: Clar, jo crec que la Rosalia, quan va escriure La Perla, també va pensar en part en aquest quadre.
0: Explica coses d'aquest quadre i on està.
2: Mira, aquest quadre està al Palazzo Barberini, que és una de les dues seus que té la Galeria Nacional d'Art Antic de Roma. És un quadre de 1599, quan Caravaggio tenia 20 i pocs anys, va morir, 28 o 29 anys hauria de tenir, i és un quadre, com diem, de Narcís, que representa aquest mite de Narcís que s'enamora del seu propi reflexe tan, tan bonic i s'acaba ofegant a l'aigua. És una representació clara d'aquest tenebrisme, no?, aquests clars obscurs de Caravaggio.
0: Que difícil, perdona, fer el reflex en aquesta aigua on se li veu tota la màniga abullonada, reflectida a l'aigua, amb un color molt més fosc, evidentment, perquè és molt fosc.
2: És molt fosc, i tinguem en compte que és tot molt revolucionari, en realitat, en aquella època.
0: Segle XVI.
2: Està desapareixent la corrent anterior, que és el romanticisme, i apareix el barroc. I apareix... Caravaggio és un dels seus màxims representants i serà influència a tots els artistes posteriors, Però tant el fet de que Narcís va vestit amb roba de l'època, fins aquell moment això no es feia. Quan tu pintaves figures mitològiques o figures religioses, que era bàsicament el que es pintava, hi havia roba més antiga. Ell va vestit amb roba de l'època. Fixeu-vos que és un enquadrament que no és perfecte, fins i tot hi ha un parell de dits tallats.
0: I a mi saps el que m'agrada més? El genoll.
2: El genoll, que sembla que surti totalment, sembla que aquesta proximitat que dona la imatge, aquest fons tan, tan fosc, però a la vegada amb tanta llum, no?, aquest joc de llums i sombres, que també reflecteix molt com va ser la vida de Caravaggio, perquè va ser un autèntic, va ser una perla.
0: Va ser una perla,
2: Va ser una perla total, un geni, una persona extremadament dotada, però es va involucrar en molts merders.
0: Era narcisista,
2: i de fet va arribar, no ho podem saber, va arribar a assassinar una persona, a Caravaggio, I va estar fugit de Roma, per assassí. I després va morir en unes circumstàncies una miqueta estranyes. No queda molt clar si va ser per una infecció o si va ser una vendetta dels amics i coneguts d'aquella persona que ell havia matat. Vull dir que una vida també amb moltes llums i ombres, i probablement ell no es va imaginar mai que mig segle més tard seria un dels referents històrics de la pintura a nivell internacional.
0: És a dir, va morir que no sabia l'èxit que tindria?
2: Ell va viure de la seva pintura, És a dir, com tot allò que és revolucionari, el primer moment quan ell comença a pintar d'aquesta manera i comença a pintar sants i màrtirs amb imatges reals, no idealitzades, sinó que utilitzava models del carrer amb els peus bruts, amb robes de l'època, el primer moment va generar una miqueta de controvèrsia, però de forma relativament ràpida es va reconèixer molt la seva qualitat artística, no? El seu talent, que era innegable.
0: Has portat aquest Caravaggio per parlar de narcisisme?
2: Per parlar de narcisisme, efectivament.
1: O narcisistes.
2: De narcisistes, entenent el narcisisme com a el trastorn de personalitat que és, No,
0: és un trastorn de personalitat,
2: No diguéssim com a un ús banal de la paraula. Tots, en un moment determinat, podem ser una miqueta narcisistes, una miqueta neuròtics, una miqueta histriònics.
0: L'utilitzem de manera nefasta a vegades, no? Perquè és un trastorn.
2: Sí, l'utilitzem...
0: psiquiàtric.
2: Clar, és que tot depèn del context, no? L'utilitzem d'una manera col·loquial, sense pretendre dir-li a algú tens un trastorn de la personalitat, però efectivament és un trastorn tipificat de la personalitat que afecta entre el 0,5 i el 2% de la població general, No de la població clínica, dels que van al psiquiatre més, però de la població general, si no agafem ni el 0,2 ni el 5, doncs potser estaríem entorn a un 2% de la població general.
0: Com es detecten?
2: Els detecta habitualment la gent de l'entorn. Ells no tant, i per això es creu que està molt infradiagnosticat, perquè és un trastorn del grup B, dels que els diem a la classificació, no? Que són més dramàtics i més teatrals, però és un trastorn egosintònic, és a dir, ells estan bé. El malestar que això, que el trastorn provoca, és molt més en la resta de la gent, en la gent que es relaciona amb aquesta persona, i especialment quan tenen parella, que no pas també quan tenen fills, Tenir un pare o una mare narcisista, déu-n'hi-do. Però no són ells els que ho pateixen de manera més intensa, no? I, per tant, poques vegades busquen ajuda, i per això està molt infradiagnosticat.
0: La gran característica seria que són uns grans manipuladors o manipuladores?
2: Les tres característiques principals són que tenen deliris de grandesa, o megalomania, si li voleu dir, que necessiten admiració o validació persistent, i que tenen una manca d'empatia. I que això no és episòdic, no és una cosa que passa temporades i després no, sinó que és persistent. I és tota l'estona, i per tant afecta totes les esferes de la vida d'aquests individus, no? I també, com no, a l'esfera de parella
0: i
2: a l'esfera de la intimitat, el sexe.
1: I si no reben això, com reaccionen? Com es pot detectar?
2: Canvien d'entorn.
0: De víctima.
2: Sí,
0: de
2: perquè
0: víctima, podem dir víctima?
2: En el fons, podem dir víctima, sí, ja són víctimes del narcisisme, perquè en el fons el que hi ha subjacent en aquestes persones és una autoestima molt fràgil que requereix constantment de la validació externa. És a dir, d'alguna manera parasiten a les persones que tenen al voltant perquè els hi vagin donant aquest reconeixement, aquesta validació. I són aquestes persones que al principi d'una relació fan el que es coneix com el love bombing. És a dir, al principi t'encandilen perquè necessiten aquesta idealització i aquesta admiració de l'altre.
1: Però, com l'altra persona... és a dir, pot conviure, es pot conviure amb aquestes persones durant el temps? Es pot rebaixar aquests símptomes que dius, o realment l'altra persona ha d'aprendre a conviure amb ells?
2: Mira, els psicòlegs diuen que és un dels trastorns de personalitat amb més mal pronòstic, però pel que et dic, perquè ells no ho pateixen i, per tant...
0: No demanen ajuda
2: i neguen i són molt reactius, no? Quan tu els hi planteges alguna qüestió del seu caràcter que t'està fent mal, ells tenen tendència a respondre d'una manera defensiva. Malgrat que n'hi ha dos tipus, hi ha els que es classifiquen com a grandiosos, que són com més soberbis, més arrogants, i n'hi ha un altre subtipus més vulnerable, que és més vergonyós, però en general tenen tendència a respondre molt malament a les crítiques, perquè justament el que ells necessiten és admiració constant. Per tant, si pot conviure, home, hi ha molta gent que hi conviu, però hi conviuen amb mala qualitat de vida.
0: Sexualment, com són?
2: Sexualment poden ser persones, poden ser, no necessàriament, amb un sexe tècnicament adequat o fins i tot bo, però és un sexe molt buit de connexió. És un sexe emocionalment buit, perquè no tenen
1: molt
2: aquesta
1: físic.
2: Capacitat empàtica. La parella i el sexe té una funció. Té una funció que els beneficia amb ells. Quan jo tinc relacions sexuals amb tu, el fet de que tu em desitgis a mi em valida. Però el teu desig no m'interessa. No tinc curiositat per tu, perquè no tinc empatia. Per tant, allò que et passa a tu realment per mi no és important, tampoc a nivell sexual.
0: No saben dissimular?
2: És que per dissimular tu has de tenir consciència de que passa alguna cosa que està malament. Una persona que sigui un mentider patològic, per exemple, intentarà dissimular perquè és conscient de que està mentint. Encara que no pugui controlar l'impuls de mentir, és conscient de que ho està fent. Però un narcisista habitualment no és conscient d'aquests aires de grandesa i d'aquesta autoestima tan fràgil, perquè troba una manera de compensar-ho. Per això és egosintònic, perquè ell o ella està bé en el seu narcisisme, o acceptablement bé.
1: Però llavors, si la persona té un trastorn que no té necessitat de canviar perquè en cap moment no se li manifesta, i fins i tot en el sexe, l'única via és que estigui amb altres persones narcisistes.
2: No podria estar amb un altre narcisista.
1: No,
2: seria
1: tampoc.
2: Una unió impossible. No, no, no.
1: És que m'imagino amb la persona que és la parella o és el familiar, al final, si aquella persona no canviarà mai, no...
2: Mira, jo, com que no estem en consulta, si jo ara mateix estés a teràpia amb dues persones i en el meu fur intern jo pensés que una de les dues és narcisista, òbviament no podria fer una afirmació de la contundència
1: que
2: vaig a fer ara, no? Perquè en el context de la consulta nosaltres ens hem de mantenir molt més equidistants dels dos membres de la parella per poder ajudar.
1: No podeu donar una... Has de fer això, no?
2: Sí, no podem dir has de fer això, sí que podem donar pistes o donar fórmules perquè la persona pensi, reflexioni i arribi a conclusions per ella mateixa. Dic per ella mateixa perquè és més freqüent en homes, encara que les dones també existeixen. Però si tu ara m'estessis explicant, l'Anna, Joan, una relació de parella en la que hi hagués indicis clars de que l'altre és narcisista, jo et diria agafa els bàrtolos, corre i no miris enrere.
1: És l'única solució.
2: És la millor solució.
0: Però deus conèixer moltes parelles on un dels dos és narcisista.
2: En el meu entorn no n'hi ha moltes. A la consulta m'ha passat. Òbviament, com en tots els trastorns de la personalitat, hi ha matisos i hi ha grisos. És a dir, hi ha persones que són una mica narcisistes i aquests són els que tindran capacitat per veure-ho. I aquests són els que podran buscar ajuda. I aquests sí que es poden curar. És a dir, no és un trastorn que no tingui cura, el trastorn narcisista.
0: Milloren, poden millorar.
2: Poden millorar moltíssim. I aleshores quedar com una persona amb alguns trets de conducta més o menys disfuncionals, com tenim tots, no? Jo sóc una miqueta obsessiva o compulsiva, un altre pot ser una miqueta histriònic, tots tenim, no som perfectes. Però, clar, ha de ser viable la convivència amb l'altre. I un narcisista, com us deia, és un paràsit de l'altre. Et parasita emocionalment.
1: Quan no li dius coses bones o no el valides, reacciona malament i demana que el validis, fins i tot en el sexe, quan no fas el que ell vol.
2: Clar, no ho demana de forma explícita, però troba les maneres per fer-ho. I sí, en el sexe succeeix això, que és un sexe que tècnicament pot estar molt bé, però que està buit d'emocionalitat i, per tant, està buit de connexió, de vincle, i quan l'altra persona comença a posar límits, comença a tenir demandes, comença a no idealitzar el narcisista, aleshores és quan comencen els conflictes. Jo sovint veig a la consulta, veig a la consulta dones que acudeixen per baix desig, que us he comentat moltíssimes vegades, que és la consulta que veiem amb més freqüència, i no es tracta, en aquest cas, doncs, d'un baix desig que justifiqui per qüestions hormonals, sinó perquè fa temps que no se senten vistes, que no se senten contemplades, que no se senten incloses en la pròpia relació sexual que estan tenint. I és que el desig no es pot negociar, el desig no es pot imposar, el desig es cultiva. I un narcisista no cultivarà mai el teu desig, perquè el teu desig no li importa, li importa el seu. i li importa sentir-se validat, però no allò que t'està passant a tu.
0: És a dir, l'evolució d'una víctima, no? Una persona coneix a una altra, aquesta és narcisista, al principi li sembla meravellós, perquè, com tu dius, tenen un ego superlatiu,
2: sí.
0: Deuen ser ultrainteressants.
2: Moltes vegades són persones molt seductores.
0: Intel·ligents. Què li anirà passant a aquesta persona? És a dir, anirà perdent l'autoestima? Quina serà l'evolució
2: a la parella
0: d'una víctima? Sí.
2: Sí, són persones que queden drenades, no? I, a més, com succeeix en molts trastorns de la personalitat, acabes qüestionant-te molt allò que estàs veient. És una miqueta comparable amb la llum de gas, no? Perquè són coses petites, no són coses molt flagrants, molt evidents, i acabes tenint dubtes sobre la teva pròpia percepció de la realitat. Un exemple, deixa'm donar-te un exemple a nivell sexual, un exemple que potser algú s'hi sentirà reflectit.
0: Sí, més d'un.
2: Parelles en les que un dels dos membres de la parella, més enllà del sexe clàssic penetratiu, un dels dos membres sí que li practica a l'altre sexe masturbatori, sexe oral, però l'altre no li practica. I davant de la pregunta per què no ho fas, i això ho he sentit a consulta en diverses ocasions, perquè a mi no m'excita, perquè a mi no m'aporta res, no? En realitat, quan tu li practiques sexe oral o masturbes la teva parella, l'excitació que sentim la majoria és justament fruit de veure l'excitació de l'altre. Però això es basa en l'empatia. Quan a mi m'excita que tu estiguis excitada, és perquè estic sent empàtica amb tu. Si jo no tinc aquesta empatia, una pràctica que a mi em cansa manualment o oralment i que només et repercuteix des d'un punt de vista estrictament tècnic, en positiu, a nivell d'estímul a tu, si jo no tinc empatia, a mi aquella pràctica no em dona res. Aleshores, aquesta resposta de és que a mi això no m'excita, és que no m'aporta, que podria semblar una banalitat, no és gens de banal.
0: Clar, a mi em surt també egoisme, però és que és més enllà de l'egoisme, no?
2: És més enllà de l'egoisme, perquè l'egoisme podria ser una cosa més deliberada i realment aquesta manca d'empatia és una manca, no existeix aquesta
1: fins
2: capacitat.
1: Fins i tot si tu hi ha una situació en què estàs amb una persona narcisista, una discussió que podeu haver tingut per alguna cosa que tu t'ha sabut greu o no t'ha agradat de l'altra persona i tu li expliques a la persona narcisista, la persona narcisista no ho reconeixerà mai, no ho validarà mai, no dirà mai, no actuarà en conseqüència per canviar-ho.
2: No actuarà en conseqüència, però sí que pot existir la validació cognitiva. És a dir, sí que hi pot haver un entenc el que m'estàs dient,
1: però no ho canvio.
2: Però no m'arriba.
1: Ja. Yeah.
2: Ho entenc, però no m'afecta. No sento aquesta part d'interioritzar mínimament allò que a tu t'està passant i que sigui un motor perquè jo pugui modificar una conducta.
0: Una persona neix narcissista, no? O es fa? Ja sé que és una pregunta absurda,
2: és
0: però...
2: No és una pregunta absurda, és una pregunta molt difícil de respondre. Tu no em fas mai de preguntes absurdes, Anna. Diríem que es fa, és a dir, és un trastorn que debuta habitualment a les primeres etapes de l'edat adulta i moltes vegades darrere d'aquestes personalitats hi ha biografies i infàncies i adolescències complicades. És a dir, no hi ha res que ens indiqui que això és genètic i que jo et pugui contestar amb contundència. Per tant, a priori, hem de creure que és més una qüestió educacional, perquè no és que t'eduquin amb l'ànim de que siguis un narcisista, sinó que les coses que experimentem i que vivim al final construeixen la nostra personalitat.
0: Però tu pots detectar-ho com a pares, diríem, si tu te n'adones que el teu fill o filla està mancat d'aquesta empatia amb alguns comportaments, és tu que... ja pots incidir d'alguna manera?
2: És que si els pares no són ells mateixos narcisistes i veuen que el seu fill té una manca d'empatia, ho faran segur. Nosaltres eduquem en l'empatia. Tots els pares eduquem en l'empatia. En l'empatia cap a les altres persones, cap als altres nens, cap als animals. Per tant, si existís aquest problema en una edat tan primerenca, que a mi no em consta, no sóc psicòloga, però no em consta que hi hagi nens petits amb aquests trets. Ja et dic, el que diu la literatura és que debuta al principi de l'edat adulta. Però ja faries alguna cosa per modificar-ho. A no ser que tu mateixa, com a, o tu mateix, com a pares o mares, ja tinguis aquesta deficiència i, per tant, no ho identificaràs.
0: Clar. Com no estan sols en el món.
1: Exacte. Aquesta és la meva pregunta.
0: Aquesta, sí, és a dir,
1: perquè,
0: t'imagines com...
1: Perquè hi ha molta gent que aguanta molt.
2: Perquè hi ha molta gent que aguanta molt, perquè culturalment està molt invisibilitzat, perquè hi ha moltes persones que tenen trets dependents de la personalitat, no? Que estableixen relacions dependents. I al final, òbviament, una relació entre un narcisista i una persona que sigui dependent és una relació d'aquestes que diem tòxica, no? Per se. Però a vegades aquestes relacions es perpetuen durant anys i anys perquè, reprenent una altra vegada la frase que ha utilitzat l'Antoni, no?, abans de marxar, hi ha molta gent que no tem l'absència, sinó que tem la soledat.
0: Clar. Per tant, és, de fet, és una tragèdia ser narcisista, tot i que no te n'adonis.
1: Bueno, és com aquella cosa de...
0: Oh, és que ser, ser,
1: que és millor viure sent tonto o...
2: Si no, te n'adones i aconsegueixes, ara estic fent de veu del diable, aconsegueixes anar tenint petites víctimes per la vida, potser tu acabaràs tenint una vida relativament acceptable o feliç, no?, per les persones que estableixen vincles. Amb la gent que té un TNP, un trastorn narcisista accentuat, és una autèntica tragèdia.
0: Quan trigues a detectar-los, tu, amb aquesta intuïció brutal que tens?
2: No és tan intuïció, són molts anys de dedicar-te a això, eh? A vegades els veus...
0: Entrant per la porta.
2: Sí, a vegades els veus de manera molt ràpida, a vegades no, eh? Els grandiosos els veus abans, perquè es retraten molt més ràpid. Els que tenen un perfil més baix, més vergonyós, més introvertit, a vegades poden costar una miqueta més.
0: Clar, si ara féssim recerca a grans narcisistes de la història, n'hi ha molts, no?
2: Sí, en trobaries moltíssims.
0: Alguns?
2: Se m'acudeix, per exemple, jo crec que Picasso era un narcisista de campionat.
0: Això és, maltractador, això és, va ser un maltractador.
2: Sí, era un maltractador. Fixa't que encara no t'he portat mai cap Picasso, t'he de dir que m'encanta, eh? Però...
0: Fas allò de separar l'obra del personatge, no?
2: Tinc un conflicte important, és un tema que podríem tractar un dia. Tinc un conflicte important amb el de cancel·lar o no. També es podria cancel·lar Caravaggio perquè va assassinar un mafiós, però va assassinar una altra persona.
0: És,
2: una, no? Però
0: és un debat etern.
2: És un debat etern.
0: Se t'acabarien els
2: quadres. En el cas de Caravaggio fa tant que és com que moralment em puc relaxar perquè m'enganxa molt lluny. Però en el cas de Picasso, que no és tan lluny, em costa una miqueta més.
0: Et costa més. Mira la perla. Que ben triada.
2: És preciosa.
0: Jo m'ho fic. Sí. Mira, escolta la meca.

0: Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
2: A Puerta de Alcalá.
1: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
4: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
5: En Ipujagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Armario Vecchia, 2 metros de altura y máxima calidad. Antes 123 euros, ahora por solo 99 euros. Y más de 100 modelos para elegir. Ven a tu tienda Ipujagán o compra en ipujagán.com.
6: Aquest dissabte, 1 d'agost, el Tot és Comèdia.
7: Brush up your Shakespeare. Start quoting him now.
6: Seguim fent cultura, no tanquem per vacances i ens retrobarem amb un clàssic de l'estiu, la companyia que transforma la Barcelona tòrrida en un oasi fent teatre al parc. Els Parking Shakespeare, que han tornat amb una versió molt única del Hamlet. I també...
8: Corren, corren pels carrers, corren.
6: Celebrarem la tornada de Gossos pel 20è aniversari de tot un himne de la música catalana, el seu Corren.
0: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo. Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Els divendres acabem amb els Oteros. Com esteu, Miqui i Malcolm? Com ha anat la setmana?
1: Molt bé.
2: Molt bé, moltes
0: coses. Esteu com tranquils, no?
1: Eh? Sí.
0: Sí. Sí. Perquè s'acaba la setmana.
1: S'acaba la setmana, sí, sí.
0: Teniu plans al cap de setmana?
2: Hauré de revisar l'agenda. Sempre hi ha més coses apuntades al cap de setmana que
1: entre setmana. El cap de setmana passat era l'aniversari de la meva filla petita.
0: És veritat.
1: I vam fer una mica de festa, però aquesta setmana, perquè hi havia gent encara de vacances del col·le, és la festa oficial. Vull dir que és que ja són dues setmanes de festa.
0: I què fareu de diferent?
1: No, la seva mare ha organitzat una mena de taller de manualitats.
0: T'encanta, no?
1: Home, jo tinc
0: rotllo de aquarel·les, rotllo fang.
2: És de curar.
0: Cuina.
2: El taller és de curar el Malcolm.
1: Rotllo estensil amb samarretes i tal. Vull dir.
0: Ah.
1: Com la meva dona té una escola d'escriptura, doncs aprofiten l'espai perquè hi ha unes taules i tal, i hi ha tots els nens. I suposo que em tocarà, si més no, la persona de control.
2: És un tema, això, eh? Jo una de les coses que faig quan hi ha festes a casa de nens, amb companys de classe o tal, és fer pancartes, com de Mani.
0: Saps? En sèrio?
2: Agafo el rotllo aquell de paper d'IKEA, vale?
0: Sí.
2: Faig pancartes, llavors coses per enganxar, fotos tal, i rotuladors, i han de fer les seves reivindicacions. Poden ser vull macarrons, eh? Vull dir, no cal que... És socialització.
0: Clar, t'anava a dir, quines són les reivindicacions, a part de vull macarrons?
2: Tampoc ha de ser...
0: Vull dormir més tard...
1: Sí, Jimmy Hoffa, són el futur de les reivindicacions. Els riots del món seran aquests nens.
2: Però és curiós veure el que volen cridar a la mani, llavors pel passadís fan la manifestació amb les pancartes.
1: Que bo!
0: Està bé, és una bona idea. Vosaltres éreu de tallers de petits? Al col·le us feien fer taller de fang, taller de...
1: No, ni feia ni fiar,
2: no?
1: Ni cullar-se amb tallar amb macarrons.
2: Ah, perdoneu. Això sí, jo sí, home, el sangrer de fang.
1: Un sangrer de fang sí que recordo, perquè encara, anys després, encara voltava, i això potser ho he oblidat, però aquest sí que... Però recordo que es feia molt menys que ara. Molt menys que ara, perquè també recordo, va semblar, no, sé segur que no feien panellets, perquè ningú de la meva família es va intoxicar. I...

0: I vull dir que sé que no feien
1: tantes coses. Quan et porten els nens, els panellets, no. I veus les ungles dels nens, sí. Aquí, entre els pinyons que hi ha.
2: Recordeu el monstre de les galetes? Que feia així, llavors tirava per fora les galetes? Doncs hem de fer això amb els panellets.
1: I d'adults heu fet taller de cuina? Jo vaig a fer un taller de cuina el diumenge.
2: Ah, sí?
1: Jo pensava que era un dinar, però m'han dit, no, si cuinem abans.
2: Ah, és això que el fas i llavors te'l menges.
3: Sí, sí, ja quanta gent?
1: Jo aniria directament. Crec que som uns 12.
3: Tots amics?
1: Sí.
2: Sí, és... Ja sabeu que cuinareu, una sorpresa.
1: Sí, i no me'n recordo. Sé que hem canviat hi ha un sorbet de fruites estranyes.
3: És cuina catalana o d'on és la cuina?
1: No, és cuina d'aquesta una mica espirulació. Sí, és hamburgueries.
2: És cuina de Nàrnia.
1: Que jo, a més, quan n'he fet algun, i aleshores t'emociones molt i dius, ja sé fer arrossos diferents i després oblides.
4: Jo vaig fer un curs als Estats Units de haikus.
0: Sí, era un japonès que t'ensenyava a fer haikus. Era una cosa, era en anglès, un japonès, era absurd.
1: Però tu us feies i aleshores et corregia, deia.
0: No, era com... No, perquè després vaig... Aviam, estava dintre la universitat.
2: Però com era, rotllo, la pilota bota, jo ploro.
0: No, clar.
2: La tarda arribant.
0: No, era... Arribava, jo pensava que seria una cosa més tècnica i arribava un senyor i tu deies, què estàs pensant, el japonès? Et deia, what are you thinking? I tu deia, no sé què, aleshores. El tercer dia vaig decidir que faria campana per sempre i ja no vaig tornar al taller. No, perquè era de la universitat, tenia com, havia de fer tallers com d'activitat.
1: Però no s'ha activat en tu la filosofia haiku, que ara vas escriure
0: haiku. No, haiku s'ha mort.
2: Clar, no, però, hòstia, podem fer un mix de les vostres dues coses, no? És un taller de paperet de galeta xinesa. Val? O sigui, llavors, fas la galeta, escrius el paperet, val? Que a més sempre és tan infumable el que posa el paper com la galeta en si, no?
0: Sí, sí, però... noia, una cosa de les galetes, vull dir que està molt bé les traduccions, perquè per una banda diu una cosa en anglès i per l'altra en castellà una cosa totalment diferent. Has d'escollir quina et convé.
2: Clar, és que no són els mateixos els desitjos d'algú que viu a Barcelona o a la City, saps? O sigui... El de Barcelona seria vivenda digna, el de la City, comprar una illa.
1: El vostre tema avui va una mica de creativitat. Va, teniu un tema que crec que és el que ens pot il·lustrar?
2: Situar, no, va.
1: De què parlarem avui?
2: Va.

0: Pot semblar que et sembla avançat.
1: Clar.
2: No, clar, però s'ha de preparar amb temps.
1: S'ha de preparar amb temps. És que s'ha de preparar molt temps.
0: T'he de dir que això ve d'un xat de pares del Niki que és insuperable. Vull dir, nosaltres avui intentarem fer i explicar això, però el xat original és insuperable. Sí. Jo vull conèixer a tots els pares d'aquell xat.
2: No, no direm de quina classe és, el nom de la classe, ni tan sols el nom del col·legi, però... Sembla que comença
1: abans. Perquè ningú se sent interpel·lat o criticat o jutjat.
2: Estàvem parlant abans de la pulsera de macarrons, del cendré de fang, etc.
1: Sí.
2: Però perquè abans, realment, o sigui, no s'implicaven els pares en l'escola, és a dir, vull dir, no arribava Carnaval i tu havies de fer 7 disfresses. En canvi, ara el dolor es socialitza. És com que a casa es fan moltes coses per col·laborar amb el
1: que
2: altres
1: porten. Excepte el dia que et diuen que vinguin de pijama, que aleshores és...
2: O els cabells bojos, que jo som molt fan d'això.
1: Sí,
2: cabells bojos, vale, perfecte. Pijama, perfecte.
1: Però què ha passat? Què diuen?
2: Quan diuen esportista, tothom va del mateix, jugador al Barça, ja està. Llavors, la qüestió és que estem parlant ara de Carnaval, perquè, clar, ja ha arribat la petició del col·legi, vale? Llavors, cada dia hi ha un gran programa per la reina Carnestoltes, llavors cada dia és una cosa, però hi ha un dia que és temàtic, vale? No sé si al col·le del Malcolm també passa, no? Llavors, altres anys ha estat, no sé, l'espai exterior, per exemple, o sigui, l'univers, o menjars, per exemple, o tal, vale?
1: Disfressar-te de macarró, també, no?
2: No, sí, o de hot dog, o del que sigui, no? Llavors, arriba el missatge, no? Llavors diu, benvolgudes famílies, us escrivim per comunicar-vos que el proper divendres 13 de febrer celebrarem la festa de Carnestoltes a l'escola i enguany el tema central és...
3: Ui.
4: A la ville de...
2: Barcelona. Barcelona, vale?
1: Com ja sabeu... Que es disfressi de Barcelona.
3: D'algú perillós, eh?
2: Com ja sabeu, aquells dies vostres fills i filles han de venir disfresses de casa amb una disfressa de la temàtica proposada. Recordem que des de l'escola apostem per les disfresses... No cal que ho digueu. Per les disfresses fetes a casa. El divendres anterior compartirem les consignes que estan elaborant els infants de sisè. Gràcies per la creativitat, etc. Vale?
1: Que falta molt, encara.
2: Molt, però clar, has d'anar pensant...
1: Si ja no has dormit, avui.
0: Però si ho has de fer tu... Clar, nen, si no pots anar i comprar... Tomem un bigoti, no. Has de fer notat, necessites temps.
2: No, pare, això és com tot. Després et fiques i el hot dog no ha estat una manera de parlar. Els meus van anar de hot dog. Llavors, la qüestió no és el missatge d'institucional Carnestoltes, que seria aquest, sinó el que es genera en el xat uns segons després. Que difícil aquest any i tal, fins que un realment diu trenca el joc. Llavors diu, jo el disfressaré de turista. Val? Em va semblar una de les rèpliques més brillants.
1: M'agrada moltíssim, clar.
2: Jo el disfressaré de turista, no? Llavors, d'altres deien... d'altres continuen, no? Una cosa de Gaudí...
1: Jo de massificació.
2: Però aquí, a mi se'm va despertar la cosa. Li vaig enviar automàticament al Malcolm. En plan, clar, o sigui, és a dir, et demanen alguna cosa que simbolitzi Barcelona i el primer comentari d'un pare és...
1: De turista. És boníssim.
2: No? Llavors, la qüestió...
1: Teachers, us penedireu de la proposta.
0: Però és que hi ha un que diu... L'expressaré de T10 del metro.
2: Clar, és que podríem analitzar com un a un totes les propostes perquè són al·lucinants.
1: Clar, perquè els professors segurament han pensat en monuments, no? Jo em disfressaré de dona i ocell.
2: Jo crec que la idea, diguem, de l'encomiable equip creatiu del centre, que a més sempre ho fan tot molt bé, és veritat, no, però era Gaudí, tal,
1: clar,
2: primera rèplica... Primera rèplica, turista. Em sembla molt bé, no? Segona rèplica... Clar, hi ha una cosa, fins i tot en Halloween, però sobretot en Carnestoltes, que és que arriba el dia i personatge de ficció. El 60% de nens de la classe van disfressats de jugador del Barça. Perquè, clar, agafes la samarreta que ha portat el Papa Noel i tal, i ja va disfressat. Però el rotllo és que el dia anterior segurament ha anat del Barça i la setmana següent tornarà. Llavors és el recurs, diguem, de la comoditat. De...
1: El 60% trien el mateix.
2: Disfressat del Barça, princesa Frozen... vull dir, clar, coses que ja anirien normalment. Realment, la resposta de turista a mi em sembla increïble, perquè, clar, em sembla que són com 15, 16 o 17 milions a l'any de turistes, no? Llavors intentava imaginar com seria... Clar, turista. Llavors intentava pensar com seria disfressar un nen de turista, no? Perquè es diu, Turismo de borratxera, no? Llavors, com disfressar un nen d'anglès taja a les 12 de la nit a la, a les Rambles.
0: Sombrero charro mexicano ha de portar. Això és obvi. Sí.
1: Clar.
3: No, però, una clar, càmera penjant, no? Igual.
2: Una caca de turista japonès?
3: Sí.
2: Ah, doncs, pues, vale, sí, cabells una mica blanc, sí, cosa civilitzada.
3: Que li interessa mínimament els monuments
2: perquè,
3: a la ciutat.
2: No, perquè interessa la ciutat, no? Amb les ulleretes...
0: Perquè si li poses un portàtil i va buscant una cafeteria amb endolls, ja és un
3: expat.
0: És un expat nòmad. Saps aquests?
2: Nòmada digital.
1: Jo... Expat és molt... No, no haver algú que va...
2: Ningú va dir, jo em vaig... Clar, també... volia dir tantes coses que al final no vaig intervenir en el xat, perquè, clar, la primera és expat, com diu el Malcolm. És claríssim. O expat, o jo voldria proposar fins i tot una coreografia col·lectiva, no? Llavors seria l'expat, no? Uns quants expats. Llavors un altre va d'avocado toast, no? De torrada d'aguacate, ¿vale? L'altre va d'ou benedict. Vale? La nena va d'ou benedict, no? O de carta amb cafè a 5 euros, vull dir...
3: Cafè d'especialitat.
1: Cafè d'especialitat.
3: O de tematge.
2: Clar, sí. O de portàtil. O un tio, una disfressa podria ser un nen amb les claus del teu pis, que te'l fotrà, saps? O sigui, per exemple, no? Vull dir, la disfressa de tot la classe dels dofins, que sigui la classe dels expats. Al canviar la fi... Són un 10% de la població de Barna. Vull dir que tampoc estaria en un centre. Una de les classes ha d'anar tota d'experts. No faria això.
0: Ja, jo pensava també, podries posar un lema, per exemple, un lema molt barceloní. No vaig mai al mar, però sé que és allà.
2: Com al mar, sí. Aviam, la de la T casual ja té... No, ja té 10.
1: La T10 està molt bé.
2: Clar, però la de T10 i posaria un nen de T10 i l'altre de T casual, per dues èpoques aquí, no?
1: Poder
2: compartir la targeta de metro, no? Ha pujat de preu la tarifa, el gener puja ara, de fet, no? De sobte agafa un cariz reivindicatiu, la disfressa...
1: És que
2: el
1: turista és reivindicatiu total, que deu també. Clar, i esteu dient que són els pares els que pensen, evidentment.
2: Sí. No, i hem de... No, jo ho hem portat aquí per continuar pensant.
0: Sí, no sé.
2: Anna, o sigui, jo veig una baralla entre un taxi i un Uber. Un nen disfressat...
0: La meitat d'Uber.
2: Un nen disfressat de color negre, només, vale? I amb galetes i una ampolla d'aigua i un taxi.
1: Aquell dia al pati de la teva escola.
2: Clar.
0: I tu dius monuments, però clar, no posaràs la Sagrada Família, que és molt obvi, i posaria la Torre Agbar.
2: Clar, però
0: vinga, és una mica fàl·lic, eh? Una mica complicat, amb el nen disfressat, però bueno, ja fem coses que sí que no siguin... Clar.
3: El parc de l'Espanya Industrial, per exemple, aquell és de Xemeneia.
1: Sobretot Sagrada Família, no?
2: Inacabable. Sí, la cosa no compromesa seria de Sagrada Família entre 6 o 7, o 8 o 9, no sé quantes són ja, de Torres.
1: Un ciclista atropellat, no?
2: Un ciclista atropellat. Veig que vas entrant. Sí.
3: O de conductor d'Ecultra, amb el casco de l'Ecultra, per exemple, d'aquestes...
0: Sí, jo les faig servir també. Sí, que són blaus o verds.
2: De skater de 46 anys.
1: De skater, clar.
2: De skater de molta edat.
0: De graffiti de Roberto Bolaño, hem pensat.
1: També està bé.
0: Això només passa a Barcelona.
1: Patinet tunejat.
0: Exacte.
1: Aniria molt de Globo, també.
2: De Globo. No n'havia pensat, aquí.
0: Molt Barcelona.
2: Molt bona Globo, clar,
1: aquest ja tens.
2: Amb les bicis aquestes xicos sense pedals, però amb la d'això...
1: Amb la motxilla.
2: Amb la motxilla, Globo. Aquesta
1: sí,
2: perquè és que de flor de panot... Això ja està molt vist. Vull dir, hem d'anar... A la definició,
3: exacte. De runner a la Barceloneta també, que n'hi ha molts.
1: De runner, sí.
3: Però ben equipat, de corredor, allò... Clar. Del cap de setmana, del dissabte al matí.
2: Clar, volaria com una part, no? Aquesta seria un adult, no? Pues tot aquest tipus de tipologies, no? El runner de la Barceloneta, després una nena de sobte amb una tote bag de l'Agnès Bardà, no? La nena que va al CCCB...
1: Vestides i obres, no? Jo aniria d'obres, també.
0: Que d'obres, ho havíem pensat.
1: Clar, les obres, però,
0: clar,
1: no?
0: Perquè això està tot en obres, vull dir que sí, ja sabeu, quan als anys 90 va arribar Dani De Vito a Madrid... Y le van a decir que le ha parecido la ciudad y va a decir, ya me avisarán cuando encuentren el tesoro. Entonces ahora es pasa una mica el mateix, que sembla que está tot, que estan buscant el tresor, no?
1: Tinc un altre del carrer València col·lapsat, i els fas tot de nens col·lapsats.
2: Com que eren col·lapsats? És una ocasió art contemporània,
1: sí, és un carrer profundament col·lapsat.
3: De guàrdia urbana, i si pot fer de guàrdia urbana enfadat, per exemple.
2: Com una nena disfressada de Rosa Peral, no sé si ho veig. Una mica arriscat, eh?
0: També havíem pensat, per exemple, perquè puguin compartir els nens, doncs cadascú de pulsera d'un festival. Jo vaig de Cruïlla, jo de Primavera Sound,
2: amb el look,
0: jo
2: de Sol, ja, amb el look, de cada, diferent, amb el look de cada una de les...
3: Sí,
2: de les,
3: amb no? Camisa de flors, a un el que, i el que
1: clar,
3: va a Primavera, més amb lluentons, per exemple.
1: Clar, sí, clar, sí, clar, sí, que poguessin diferenciar sonar, de
3: sonar
1: Primavera...
3: Sonar amb la ronyonera.
2: Per exemple, un altre possible diferència, que a mi em fascina això, els que esteu pel centre de Barcelona, ho veureu cada dia, no? O sigui, amb samarretes de les que venen a les Rambles, no?
1: Clar.
2: I love Mills, I love Boobs, no? Aquestes
1: clar,
2: samarretes infames, que per alguna raó hem de veure els aparadors de tot el centre de la nostra ciutat, sí, perquè no sé quina llicència tenen aquestes botigues, però el cas és que totes venen samarretes amb molt bon gust, amagant les tetes.
3: I no? Carcasses
2: doncs
3: de
2: això,
3: mòbils,
2: els nens
3: també
2: porten això, també.
3: Carcasses,
2: no?
3: De mòbils, venedors de carcasses de mòbils.
0: Carcassa de mòbils.
2: Exacte.
1: La casa de les...
2: Llavors, l'escola
0: sí,
2: seria...
0: Ara que ja no hi ha casa de les mantes i la casa de les carcasses.
2: Tota l'escola en general aniria disfressada de casa de les carcasses i llavors cada nen seria una carcassa diferent, no?
0: Clar, no, de venedor de llauna, saps? Vull dir, d'aquest de latero, saps? Vull dir, també, sí, que vull dir
1: clar,
0: que això
1: també
0: és molt de Barcelona.
3: Sí, i sí, de... Sí.
0: De la Copiso.
3: No, de testimonis de Jehovà, que allò al centre que tenen...
2: Sí, tenen de cienciologia o de testimonis.
1: Sí, ah, dels venedors de Bíblia.
3: També, però els que estan al centre que no interactuen, però que estan allà plantats amb la seva informació, que crec que són testimonis de Jehovà, també.
2: Clar, també podrien ser de canya mal tirada, escurant el barril, de pantallazo de Bizum, del que es vol escapar i no pagar la ronda.
1: És veritat. Estem profunditzant, estem mostrant una Barcelona profunda a través de les disfresses.
2: Mira quina Barcelona més xula ens està quedant. De 365 o de l'Obrador, que és només això. O de croissant congelat del 365.
1: Que se't desintegra, no? O que queda dur mentre arribes de la fleca a casa, ja és una
0: pena. Sí, de croissant del Vivari, aquest que és cruixent, però no pel sentit bo.
3: I de línies de metro, perquè no seria el mateix una persona disfressada d'usuari de la L6 Avinguda Tibidabo que de la L4 a la Pau.
2: Això m'encanta.
3: No?
2: Hòstia, sí. Això m'encanta.
0: Competència de línies i tal.
2: Cada línia
0: ferrocates i
2: té un look.
1: Sí. És una mica, línia té un look, sí.
2: És com el dels festivals amb les subcultures i amb els looks, però aplicat a classes socials, no? A la per diagonal, al nord...
3: Exacte.
2: No és el mateix, la línia groga. Que...
0: No, perquè a més això no passa als autobusos, perquè com que és horitzontal i vertical, agafa tot. Però les línies són diferents.
1: O marxaria que tanca perquè s'ha d'instal·lar un tiger d'aquests, sí, no?
2: Clar, per mi la poesia aquí és com situes els nens, no?, a la foto. És a dir, no?
1: La coreografia que deies,
2: clar, llavors,
1: no?
2: Llavors el 365 o la Casa de les Carcasses ha d'anar davant de la merceria, saps? O sigui, tapant-la a la foto. Exacte.
1: I l'altre, o sigui, intenta sortir...
2: L'altre intenta... No.
1: Però l'altre li dona un cop de colze dient, aquí estic jo per quedar-me.
2: Clar. Aquests són els símbols de la ciutat.
1: Aquests són els símbols.
2: I a mi... O sigui,
1: en això pensaven quan ho van proposar.
0: També es pot fer la Barcelona somniada, per exemple, un taxista de bon humor, saps? Vull dir, pots intentar fer una Barcelona que no existeix, que és la que tu voldries. Aquest també és una opció, eh?
2: O una Barcelona que existia. Una de les coses que han provocat d'Andresa és també que, jo què sé, jo crec que en la ment adulta que proposa el tema de Barcelona,
1: sí,
2: què pensa? Doncs nens... Bé, podem posar una cançó, no? Nens disfressats, per exemple, del personatge, diguem, més conegut a finals dels 80 i dels principis dels 90 a Barcelona, no?
1: Home, Kobe!

0: La Petra, li he oblidat la Petra.
1: Que tots abraçen amb les trenes.
2: Clar, és que vosaltres, si fa 20 anys us haguessin dit... Bueno, quan éreu nens, us haguessin fet disfressar de Barcelona, què haguéssiu triat?
3: Home, jo aniria o ve de Kobe... A més, són símbols com de la ciutat que van generar polèmica, cosa que
2: m'agrada. Jo diria de gamba, també, de mariscal, també, de la gamba de...
4: Clar, jo era voluntari als Jocs Olímpics.
2: Jo també.
3: Podem fer un estop.
4: Jo estava a cerimònia.
2: Jo estava a...
3: Eres ocellet groc?
2: CPI, que era premsa. I vaig pringar moltíssim.
3: Vale, però jo pensava que éreu ocellets que feien la coreografia.
2: No,
4: jo era una cosa que es deia... Jo portava les banderes i era una cosa que es deia la veu i tu no se sentia i tu deies... 1, 2, 3, 4, dreta. I el que jo deia, començaves a pujar la bandera perquè cada... Tenien un himne dura 30 segons, un altre 45, i jo deia, ara, 1, 2... I tots pujaven la bandera. Sí, anàvem vestits de Toni Miró, una cosa com molt rara.
5: De Toni Miró, clar.
4: Sí.
2: A mi em tocava gravar doncs, una prova d'atletisme perquè algun dels jefazos volia recuperar, perquè es gravava en vídeo. Clar. I em tocava anar gravant peticions de directius que volien recuperar algun de les competicions. Clar. No li trobava cap sentit a la meva feina. Em vaig frustrar moltíssim.
4: Clar. Però ja era periodisme.
2: Clar. Sí. Però... Ja em diràs gravar coses per altres. No.
3: Però la qüestió és com... Jo em plantejo realment que vagin de Kobe i ja està. Perquè vull dir, no es poden oblidar amb aquesta facilitat els símbols de la ciutat.
4: Perquè el Kobe, que va ser una mica polèmic en un moment, perquè no estaven acostumats a que la gent deia, no, però si no té profunditat, no, la gent no
3: home,
4: tenia
3: va arribar
4: molt...
3: al Parlament, jo no era l'únic al Montalbán del perro atropellado por un cotxe.
4: Després s'ha convertit en una icona pop, no? Vull dir que és
3: una mascota del futur.
4: Perquè la Barcelona d'abans, si jo m'hagués de disfressar abans, seria una Barcelona bruta. Aquesta és la veritat. Jo, gris, mira, més sí. Abans de la Barcelona ha posat guapa, no?
2: I jo de l'Orca Ulisses.
3: Home, sí. Però a més seria d'actualitat, perquè hi ha la cosa aquesta de que les orques són superagressives, no? I llavors van en contra dels vaixells, no?
2: Clar.
3: En contra dels cruceros.
2: Mira, ara estic pensant com em faria la disfressa de l'orca Ulisses, amb la que tenia l'aleta torçada perquè estava deprimida.
3: Clar. Hòstia, és molt bonica.
2: És bona, Floquet de neu.
3: Jo aniria de Floquet de neu. És un personatge molt poc reivindicat. Bueno, molt reivindicat durant un temps i amnesiat absolutament ara.
2: És que tu no vas veure mai Floquet de neu, Joan, per exemple.
6: Jo vaig veure, però era molt petit, però el zoo, recordo anar-lo a veure quan ja... Tinc la imatge de que em va impactar.
2: D'un cert
6: de com de malament estava.
3: Però ja, tu ets l'última generació que va conèixer Floquet.
6: Segurament, sí.
3: Hi ha molta gent ara...
6: Vull quan dir, es va morir Floquet de neu?
2: Què ens acabes de demanar?
6: 2000,
4: 2002, 2003. Però bueno, va tenir una vida...
3: Recordo que el Joan Clos, que és una altra possible disfressa, eh?
4: Joan Clos
3: a la rua, amb un altre nen de Carrinyos Brown al costat. Joan Clos va dir, no passa res, tenim molts goril·les a l'Ajuntament. Va tenir un lapsus dels seus.
4: Però disfressar-te de lapsus de Joan Clos, eh?
3: Home, el Floquet és que és un personatge... Jo, aviam, és un personatge que quan tenia 2 anys el van portar pel Sant a l'Ajuntament, que encara hi havia l'alcalde franquista, el Porcioles,
2: sí.
3: Vale? Anava amb panyals. Llavors el Porcioles es veu que va dir... Hi havia tot el despatx consistorial, hi havia tot de gent fent fotos i tal. I el Porcioles es veu que va dir, en plan, home, però un goril·la no pot portar panyal, queda raro. Van dir, vale, li traiem. I van treure, el van seure a la poltrona consistorial, i llavors els fotògrafs, amb els flaixos, van començar a fer fotos a lo loco. Llavors el Floquet va fluixar els fínters.
4: Clar, no portava bolquers, no portava bolquers.
3: I es va cagar a la poltrona, l'últim alcalde franquista d'Europa.
4: Feixista
3: d'Europa. Em sembla com una icona punk, pràcticament. Jo diria Floquet.
2: Mira, ja que és escatològic, i parlàveu de Clos, jo vaig estar en una roda de premsa que es presentava al Baobab, perquè se n'havia anat a l'Orca Ulisses, i era una altra atracció. I allà davant hi havia l'Urco, que era un goril·la que hi havia molt mala llet. I Urco va agafar la seva pròpia merda i ens la va llançar.
3: Clar, eren punkis.
2: I a Clos li va caure
4: l'alcalde de Barcelona i merda de gorila té relació,
2: Va ser fortíssim,
6: això. El 2003 es va morir.
4: He de dir que era una vida d'esclavatge sexual, a més, la del Floquet de neu. Perquè havia de reproduir-se, clar, el tenien com molt, massa, potser, en fi, una activitat massa frenètica.
3: Però que és curiós que són personatges que ara, si anessin els nens disfressats d'això, vull dir, la gran majoria de gent a l'escola no sabria de què van. no? O sigui, és com si anés de Buenaventura d'Urruti, saps?
2: De, o sigui, no sabrien qui és. Deies de fer memòria, per exemple, no hem parlat de...
3: Ja, porto el nen de Durruti o de funeral de Durruti a la Lletana, vale? Tots els nens portant els...
2: Ja que dieu, no oblidem la rumba, no?, una mica.
3: Home.

0: Mira que he portat més músiques, eh?
1: Jo aniria del Gato Pérez, eh? Amb el Fedora, el traje...
2: Clar.
1: O de Peret, amb les
0: patines...
1: Jo no, vull dir, els
3: però
1: nens...
3: Jo pensava, anar de cançó de Serrat, no de Serrat. Com vas de cançó de Serrat? És complicat.
0: Ah, vull dir, ja,
1: la senyora.
0: Amb una pancarta de Mediterrani.
1: Ja. No, però és la prova que realment... com és un exercici aquest, com lúdic i frívol el que estem fent, però a la vegada és la prova... O sigui, el fet que un nen vagi, no dic el Gato Pérez, potser menys, però Peret, de Peret, o de Floquet de Neu, o tal, i ningú sàpiga de què aniria, és una prova, diguem, de que és una ciutat que amnèsia el seu passat amb molta facilitat. Sí. Vull dir, això és una banda de l'anàlisi. L'altra banda és el fet que els disfressaríem de 365 o de Casa de les Carcasses, que és l'estat de salut cultural de la ciutat. Vull dir que... Crec que té més...
0: Home, i ara per què hem d'anar acabant? Imagineu que fóssim parisins, no? I que si haguéssiu d'anar de París, també però... podria sortir turista, eh?
1: Sí, però clar, sortiria un turista en un carrer que es diria Balzac o Víctor Hugo o tal, perquè el nomenclàtor de la ciutat fa que no s'oblidin les glòries no només literàries, sinó artístiques o,
3: i no té platja,
1: o polítiques.
3: I no aniria a la platja, és un turista diferent.
0: Sí. És veritat.
3: És un turista diferent. No dic que sigui millor o pitjor, però és totalment diferent.
1: És un turista diferent... perquè és una ciutat, diguem, que posa molt endavant els seus logros de tot tipus, sí, culturals i tal.
3: També té aquesta cosa amb
1: el nom dels carrers.
3: Les terrasses de París, que tenen totes les cadires que miren cap enfora, no estan enfrontades, doncs podrien anar disfressat de terrassa de París, també.
0: És veritat, que bonic. Total, no has dit per això que heu pensat a casa? O sigui,
1: això és un brainstorming.
3: Això és un brainstorming.
0: Però has agafat idees?
1: Moltes, vull dir, heu dit unes idees.
0: Hi ha alguna que diguis, començarem a rumiar-la?
3: No, per exemple, a més, està bé que la gent pregunti de què vas. A mi sempre m'agraden les disfresses, sí, perquè jo, de nen, una vegada m'han disfressat de diari.
1: Com?
3: Del País. O sigui, jo anava així, era com...
1: El Marco
3: més
1: el nen.
0: Era
1: del
0: País,
1: el nen de la transició, eh?
0: Era el País amb el Cebrián.
3: És que ma mare treballava al País en aquell moment. I aleshores...
1: De què vas, de Javier Pradera?
3: De què vas disfressant, no? Jo crec que ara hauries, per exemple, et disfresses d'un llibre vell, no? I dius, de què vaig? Vaig a Mercat de Sant Antoni.
1: Clar.
0: És boníssima aquesta.
1: O vas de Marciano i vas de Gurb.
3: De Gurb,
0: que bonic.
3: De Mendoza.
0: I haver d'explicar a tothom qui és Gurb, no?
3: Qui és Mendoza.
0: La pregunta és, de què va... Era molt frustrant, quan tu et disfressaves, per si et deien de què vas, i tu des de Pipi, que et vas larga, i no havien pillat.
1: No, ningú veia.
0: Era tremendo. Què preferiu que acabem, amb Júlia i l'Ostellarini o Cerveza Villar?
1: Amb la del Malcolm, no?
0: Vinga, va.
3: Que ha arribat a l'última hora.
0: Vinga. Barcelona, Oteros, passeu-me el cap de setmana.
1: Última disfressa de Woody Allen cobrant per fer aquest
0: pel·lícula. Ah, exacte, boníssim. Gràcies, fins divendres que ve. Bon cap de setmana. Si

0: I quan passa un minutet de 2:15 de la nit, marxem cap a Birmingham, cap al St Andrews Stadium, perquè allà ja hi tenim el Nil Solà. Nil, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Molt bona tarda des de St Andrews.
0: Perquè en menys de 15 minuts arrencarà el partit amistós al Barça amb l'al·licient de veure els primers minuts de Adeyemi amb la samarreta del Barça. Ja tenim l'11. I Nil, és titular o no és titular Adeyemi?
1: Doncs així és, Núria. Ja tenim 11 titular i, a més, ja sabem que debuta Karim Adeyemi com a nou futbolista del Barça. De fet, el primer 11 de Hansi Flick en un amistós, podríem dir, oficial. Estarà format per Chesney en porteria, Xavi Espar, Christensen, Gerard Martín i Jofre en defensa, mig del camp, Marc Casado, Marc Bernal, Ebrima Tunkara, a dalt, Kluivert, Hams Abdelkarim i debuta com a titular a l'esquerra, Karim Adeyemi.
0: Doncs a 9:15 arrencarà aquest Birmingham-Barça que us anirem actualitzant aquí a la graderia del balcó amb Karim Adeyemi com a titular. S'estrena a l'11 inicial de Hansi Flick. I Nil, aprofito que estàs per aquí per preguntar-te per Ter Stegen, perquè ara sí, ja ha fet les maletes i ha abandonat la concentració del Barça.
1: Doncs així és, Núria. De fet, hem pogut veure ja les imatges a les xarxes socials del Que t'hi jugues i de Ser Catalunya, perquè Marc-André Ter Stegen ha abandonat aquesta mateixa tarda la concentració de Sant Jordi's Park. De fet, els seus companys ja han marxat fins i tot abans que ell de la concentració on està ara el Barça. Ja està volant a aquesta hora rumb a Amsterdam. De fet, no ha volgut fer declaracions quan li hem preguntat. L'únic que ha dit és que encara no està del tot tancada la seva situació i que té molta il·lusió per tornar a jugar sota les ordres de mitja. La solució, així doncs, un dels capítols del Barça. Demà passarà revisió mèdica Ter Stegen i el Barça que pagarà el 90% del seu sou.
0: I Nil, d'un que marxa a un que ve, perquè el Barça ha fet oficial fa molt pocs minuts el fitxatge de Jesse Bisibu.
1: Efectivament, uns que marxen i uns altres que arriben. Jesse Bisibu, futbolista que el Barça acaba de fer oficial fa només un quart d'hora, pocs minuts, firma fins al 2031. El Barça ha pagat 8,5 milions d'euros al Bruges per fer-se amb els seus serveis. Creuen en el club blaugrana que pot fer un paper similar al de Rooney la temporada passada, però no tenen cap dubte que pot tombar ràpidament la porta del primer equip, un extrem que juga per l'esquerra amb 1 contra 1, molta velocitat, i diuen que si té el cap centrat i s'aplica al 100% al futbol, pot ser un futbolista totalment diferencial pel pròxim temps. Està volant ara mateix cap a Anglaterra, està previst que demà pugui fer fins i tot atenció als mitjans de comunicació.
0: Doncs Jesse Bisibu, que ja és oficialment nou jugador del Barça. Nil, a gaudir del partit, moltes gràcies.
1: Perfecte, Núria, aquí ens quedem, una abraçada.
0: I quan passen 4 minutets de 9:15 de la nit, més coses a la graderia. Som-hi, repassem el que ens ha deixat aquest divendres, començant amb una bona notícia, que és l'alta mèdica de Joan Laporta. El president del Barça ha fet un comunicat a les seves xarxes socials anunciant que ja té l'alta i que ja és a casa per continuar amb la seva recuperació. Encara en futbol, Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Núria.
0: Continua creixent la crisi oberta entre la FIFA i la UEFA.
2: I avui ha arribat la primera dimissió, la de Carlos Cordeiro, assessor principal d'Infantino, que ha dit que no pot quedar-se de braços creuats mentre la FIFA ven participacions del Mundial. També s'ha pronunciat el director d'operacions, Kevin Lamouf, que tot i que no ha dimitit, ha denunciat que els treballadors van ser enganyats i ha definit la proposta com el projecte d'una sola persona. Avui la Confederació Asiàtica s'ha alineat amb la UEFA i la CONCACAF. L'AFC considera que el projecte ja no pot aconseguir el consens necessari, denuncia les mancances en el procés de presa de decisions i reclama una revisió urgent del model de govern de la FIFA. Entre els tres organismes ja disposarien de prous vots per bloquejar la proposta. I la pressió també és política perquè el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha demanat directament la dimissió d'Infantino. Per acabar d'entendre el tema, aquest matí hem parlat al Que t'hi jugues amb Jordi Camps, expert en negocis en l'esport, que ens ha explicat per què tots aquests agents s'estan posant en contra de la iniciativa de la FIFA.
3: Un inversor que no ve del món de l'esport el que està intentant és rendibilitzar al màxim la seva inversió, no? Quan tu intentes tenir el control d'això, el que diuen és que els inversors tindran el poder per intentar canviar el calendari en el pro del millor benefici per la FIFA. I això va en contra de les lligues nacionals, els clubs o les federacions.
0: Doncs portarà cua perquè, déu-n'hi-do, la crisi que hi ha al futbol mundial amb aquesta guerra entre la FIFA i la UEFA. Més futbol, perquè el Girona juga demà al Trofeu Costa Brava a Montilivi. amb un rival de luxe, Andrea de la Torre, bona tarda.
4: Bona tarda, Núria.
0: Que és l'Arsenal.
4: Sí, el plat fort dels amistosos arriba demà a Montilivi. El Girona disputa el 49è trofeu Costa Brava davant de tot un Arsenal en un dels últims tests abans de l'inici de la temporada. Avui han comparegut en roda de premsa Cristian Estuani i Quique Álvarez i el capità ha parlat de la prèvia del partit i de la seva estima cap al Girona.
5: Para mí siempre es motivo de felicidad poder lucir y vestir la camiseta del Girona y creo que mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal. Hemos tenido la suerte de disputar, bueno, en la Champions no hace tanto tiempo contra ellos y que ha sido, bueno, espectacular en todos los sentidos.
0: Això pel que fa al Girona, que jugarà demà aquest trofeu Costa Brava contra l'Arsenal. I abans del partit del Girona, Andrea juga a l'Espanyol en el seu estatge que està fent Anglaterra.
4: Sí, demà a partir de les 4 de la tarda els blanquiblaus s'enfronten al Middlesbrough amb l'objectiu de mantenir la imbatibilitat en aquesta pretemporada després de sumar dues victòries i dos empats. L'últim d'ells va deixar molt dubtes a la defensa i l'afició ja comença a sentir la tensió i patiments habituals a l'aficionat perico. De fet, Edu Expósito ha parlat precisament d'això avui després de l'entrenament del matí.
6: És normal, al final sempre hem de guanyar, no? O intentar-ho i tenir bones sensacions, però això és pretemporada, queda molt, això és per reforçar força també el que veníem fent, retobar-nos amb sensacions positives. Al final no és gens fàcil, no? Al final portem molts entrenos, volem agafar quan abans millor el que ens demana el míster, no? Però no és un tema de resultats o de sensacions ara, és d'agafar el ritme per quan toqui la primera jornada contra el Llevant, deixar els 3 punts a casa nostra.
0: Doncs demà jugaran Girona i Espanyol i Andrea, qui està jugant ara, és el Sabadell.
4: Així és, des de les 8 del vespre disputa un nou amistós contra l'Inter d'Escaldes. En aquest moment, minut 37, guanya el Sabadell 1-0 amb gol de Rodri al minut 12. Els arlequinats enfronten el quart partit de preparació després d'acumular una victòria, un empat i una derrota en els 3 primers compromisos. I l'activitat no s'atura perquè demà tornaran a jugar aquest cop davant de l'Andorra.
0: I el Barça femení, les de Pere Romeu, continuen posant-se to amb la pretemporada i ho fan anunciant rival pel Gamper i una sortida. Anna Palet, què tal? Bona tarda.
7: Què tal, Núria? Bona tarda. Sí, dues notícies relacionades amb el Barça femení d'aquesta tarda. Primer, que ja se sap, el rival del trofeu Joan Gamper serà el Brighton anglès. El partit es disputa el pròxim dia 21 d'agost a les 8 del vespre a l'estadi Johan Cruyff i servirà per presentar la plantilla de la temporada 26-27. I una notícia de mercat, ja és oficial la sortida de Julia Dragoni del Barça, marxa traspassada al Chelsea anglès per una xifra al voltant del 500.000 d'euros. Després de dues temporades cedida a la Roma, es posa punt i final a l'etapa de Dragoni al Barça.
0: Gràcies, Anna. I un últim punt en futbol, perquè ja hem anat explicant aquests dies la complicada situació del Rayo Vallecano i el seu estadi. Doncs avui, a Sier, els jugadors del Rayo han fet un comunicat.
2: Doncs sí, la plantilla ha trencat el silenci amb un comunicat llegit pel capità Òscar Valentín. Els jugadors expressen la voluntat de continuar jugant a Vallecas i reparteixen responsabilitats entre el club i la comunitat de Madrid. Denuncien que l'estadi està en decadència, amb instal·lacions obsoletes i un manteniment insuficient, i asseguren que la situació es podria haver evitat fa molt de temps. Mentrestant, el conflicte institucional continua, la comunitat ha certificat davant de notari que el Rayo va impedir l'entrada dels tècnics durant 2 dies, i el conseller Mariano de Paco responsabilitza directament el president Raúl Martín Presa de cada dia que l'equip no pugui tornar a Vallecas, alhora que el convoca una reunió dilluns per abordar la situació. En paral·lel, el Rayo i la Liga busquen un estadi alternatiu. Butar, que torna a ser l'opció preferida, però encara no hi ha acord amb el Leganés, també s'han sondejat Valladolid, Burgos i Albacete.
0: Estarem pendents de com acaba tot plegat. Quan passen 10 minuts de 2:15, anem al bàsquet.

0: Carlos Navarro continuarà al Barça, però això sí, Asier tindrà noves funcions.
1: Doncs sí, deixa de ser el general manager i queda desvinculat de la gestió del primer equip. El club considera que continua sent una figura aprofitable pel seu bagatge i perquè és una llegenda de la secció, per això passa a ser-ne ambaixador i mentor dels joves del bàsquet formatiu, sobretot durant el procés de professionalització. Serà, però, un càrrec principalment institucional i representatiu. Navarro tenia encara un any de contracte, l'acord no suposa més diners, cobrarà el mateix import que li corresponia per aquesta última temporada, però repartida en tres cursos, fins al 2029. La decisió se li va comunicar a final de temporada, quan el Barça ja pensava en Xavi Pujol. Navarro no ha tingut cap pes en les decisions d'aquest estiu, ni mantindrà cap vinculació amb el primer equip. Tot ho ha gestionat Mario Bruno Fernández i Xavi assumirà aquestes funcions com a director esportiu amb Mario Bruno en un paper executiu de suport. El seu nomenament es farà oficial previsiblement a principis de la setmana vinent.
0: Gràcies, Asier. Bueno, queda't per aquí, que ens espera un protagonista. I tanquem amb natació artística perquè ja ha començat l'europeu a París i, de fet, Andrea, avui ja s'han decidit les primeres medalles.
2: Així és. Iris Tió i Lilo Lluís han competit una mica més enllà de les 6 a les finals de duet tècnic després de passar com a primeres de les semifinals aquest matí. No han pogut aconseguir cap medalla i han acabat 8enes a la classificació. La victòria ha sigut per les gregues. Ara estan fent els solos masculins, on hi competeix Denis González, que s'ha quedat a les portes de les medalles.
0: Gràcies, Andrea. Una petita pausa i ens espera protagonista.
3: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
4: Valorado.
3: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
4: 100% asegurado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Vacaciones saben mejor con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón hasta el 3 de agosto.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
8: Cadena Ser presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea. Del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra. Con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
9: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
10: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
11: Només penso en tu.
10: Referents amb tu.

0: 4 minutets i arribarem a les 9 de la nit i marxem cap a Anglaterra perquè tenim en joc el partit amistós entre el Birmingham i el Barça. Sierra.
1: Doncs sí, ara és minut 9 de partit. El Barça que pren la iniciativa. 0-0 de moment al marcador. Un Barça que, recordem, ha sortit amb Chesney a la porteria, amb Xavi Espart i Jofre Torrents als laterals. Gerard Martín, Andreas Christensen, parella de centrals, amb Bernal Casado i Ebrim Atuncar al mig del camp. I amb Shane Kluivert, Adeyemi i Hamza Abdelkarim, ara ho diré bé, a dalt, un Adeyemi que està prenent la iniciativa.
0: Sí,
1: que
0: ha vist algun detallet, eh?
1: Sí, sí, està intentant els seus regats, ha provat algun xut
0: molt de es veu molt Koundé des de la tele, eh?
1: Sí.
0: S'assembla
1: sí,
0: molt també. A Jules Koundé amb el pentinat i tot, però m'està agradant, hem vist algun detallet, eh?
1: Sí, a mi també, ja et dic, algun regat ha intentat ficar-se cap endins, un parell de xuts que han acabat d'estar llançant la defensa del Birmingham, però bé, prenent la iniciativa al Barça, intentant tenir la pilota i generar ocasions en aquest primer partit de pretemporada contra el Birmingham.
0: Doncs de moment continua aquest Birmingham 0, Barça 0. Tindreu tots els detalls d'aquest amistós amb el Nil Solà al Larguero i aquí la graderia es va buidant. Quan falten 3 minutets per les 9 de la nit, fins aquí la graderia del balcó d'avui divendres. Nosaltres tornem, com sempre, dilluns, puntuals, a 9:15 de la nit. Ara us deixem a Mora 25, com el Pablo Tallón. I ja ho sabeu, a 11:15, l'actualitat esportiva al Larguero. Que vagi bé, gràcies per escoltar-nos.
2: Cadena SER. Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
3: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
2: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la Cadena SER i SER Catalunya. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
4: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
5: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
4: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pierre.